0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia a tots i 20. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. En este dimarts 2 de juny de 2026. Avui tenim moltes ganes del que escolteu, ja ho diré, tot el que hem preparat per al programa, perquè sobre el paper pinta molt bonico. Volem després si passa això o no. No és que els altres dies no tinguin ganes, però és que avui especialment tenim moltes ganes. I també tenim molta calor. I jo no sé si el bo de Lluís Francesc porta bones notícies, si la calor se'n va un poquet, si no. Lluís, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Què? Tens bones notícies o no?
3: El pas d'un front pel nord deixarà després de si una massa d'aire més fresca en quasi tota la península, a excepció del sud i del sud-est, on les temperatures màximes les tindrem molt més altes. Hem de dir que este dimarts tindrem les temperatures més elevades, més altes d'esta pròxima setmana ací en Ontinyent i la Vall del Baida. A partir de demà descendiran i es quedaran en valors més propis de l'època de l'any. Ull que el dijous pot tornar a pujar les temperatures, però de totes formes el que sí que tenim clar és que anem a tindre una regulació, sobretot de cara al cap de setmana. De moment, el més propi i més imminent este dimarts, el cel se tindrà en pas d'escassa nuvolositat, amb vents variables predominant el ponent i una temperatura màxima que podria tocar o superar els 38 graus. La pròxima matinada no descartem que entren núvols baixos i puguem tindre pluja feble. Demà cauen les temperatures de forma acusada, els valors màxims quedaran al voltant dels 30 graus, en una jornada amb intervals nuvolosos i vents marítims com a predominants.
2: A veure, baixen les temperatures demà, però el dijous tornen a pujar. És a dir, que tenim molta calor. Avui, demà menys, però el dijous tornem a tindre molta calor. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Jo que dic, quan diu, no, tenim el vent fresc.
4: Demà baixen perquè avui han pujat molt i tenim que baixar.
2: Clar, és que tenim que baixar.
4: Sí, tot pujar, el
2: que
4: puja, si baixa. Si pujarem més de 38 graus, ja, de què estaríem parlant?
2: Jo me queda així. Me queda així a viure, ja t'ho dic. Me queda així a viure. Temperatures a les d'ara, per favor.
4: Doncs mira, està roget. Ja està roig. Yeah. Ja el color taronjeta se l'hem botat, perquè estem entre 30 i 35 graus a hores d'ara a la nostra comarca, a les 12 i 22 minuts. Encara queden unes quantes hores, jo crec que de pujar temperatures fins a arribar als 38 graus que ha dit Lluís. Els 30 graus és que estan a la Rambla de Mariola, imagina't, a la Serra. Allí és on tenen els 30 graus, també a Fontanars, i la màxima d'avui, els 35 graus, estan a Ontinyent i a Albaida.
2: A nit, a les 11 i mitja de la nit, a Ontinyent tenien 22 graus. Jo crec que és, ja, la primera nit tropical que patim enguany. I va ser el 1 de juny. Mira, per a donar la benvinguda
4: a l'estiu meteorològic.
2: Doncs pues mira, toma, estiu meteorològic. Ja veurem què passa. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies, Miguel.
2: Picaeta, va.
1: Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida.

0: a fer la picadeta a tots perquè així està millor que en el carrer, encara que avui hem xafat prou el carrer. L'equip de ràdio en tinc en cadena ser. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Carrer i muntanya. Un poquet. I riu. Sí, senyor. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
3: I s'han banyat les manetes un poquet, eh?
2: Mira, i l'avantbraç, i el bascoll m'ha faltat res, també.
4: Que bo, que bo. Per cert, ja fa temps que no parlem de la picaeta real. Apetís ja un poquet de meló fresquet, no? A veure si algun dia fem així un meló fresquet per picar, no?
0: Mira, anem a fer... Demaneu cosetes. A veure si està escoltant algú. I tu què vols?
4: Melonet. Meló d'Alger, de tot l'any, el que siga, m'agraden els dos.
0: A mi també.
5: Que bo,
4: fresquet.
0: Fresquet, això és clar, sí, fresquet, perquè si no, del temps és terrible.
4: Sí, temps.
0: Tu què demanaries, Esteban, ara mateix?
1: La paella que vam demanar, jo crec que ara ja...
4: Ara ja no veigis, no?
1: No veigis. Ara millor fruta d'estiu.
0: Fruta d'estiu, molt bé. I tu, Tomàs, què demanaries?
2: Un conveni en qualsevol supermercat de gelats.
0: De gelat? Mira, gelat. Oh, que bo.
4: Clar, jo havia anat més per la rama saludable. Però, claro, si vols que mengem gelat, mengem gelat.
0: No, podem anar per ahí, també, Podem tindre rama saludable.
2: Gelats saludables.
4: De fruita, sí, podria ser.
2: No està mal
0: tirar. Sí,
2: gelats
0: saludables, sí.
2: No està mal tirar, no
0: està mal tirar. Podem fer sense sucre i sense res. Però, bo, molt bé, molt bé. Ja estan ahí les peticions. A veure si hi ha algú escoltant que en algun moment arriba... amb ixa picaeta.
2: O granissats. Mira, sempre granissats. Buah, me renta barbaritat.
0: Què preferiu, el de Llima o el cafè granissat?
4: Jo, el de Llemerenga.
0: Ah, el Llemerenga. M'encanta. També està bona. A mi m'embalaga un poquet.
4: Sí, a mi m'encanta.
0: Però a mi...
4: Però si tinc que triar entre cafè i llimó, llimó.
0: Sí, llimó, no?
4: Llimonet.
1: Jo també. Si tinc...
0: Llimó, molt bé. I tu?
2: Jo sóc el flipat, horchata.
4: Ah, bueno, m'agrada. Horchata
2: m'agrada molt. Però si tinc que triar entre llima, cafè, llima.
0: I vos agrada? Jo crec que allò està molt refrescant i és molt apetecible. Sí?
3: Vos agrada el barrejat?
4: Mesclaet.
0: El barrejat és cafè i...
1: Llima i horchata.
0: Llima i horchata.
4: No.
2: No som molt fan.
4: No, mesclaria cafè i llet. No.
1: A mi tampoc m'agrada,
0: Jo cafè i llima sí,
2: Però... És que barrejat en el meu poble li diuen una altra cosa, també.
4: A la mentireta.
2: Jo sí que li... mentireta, barrejat, és una altra...
0: Cafè i llima, tu al cafè del temps de tota la vida se l'ha posat un eixa de llima. I jo moltes vegades l'ha apretat així.
4: La mentireta és cafè...
0: La mentireta és cafè licor en llima granissat.
1: Mira, això sí que està bo.
0: Ah, mira.
4: Això sí, això sí que està bo,
0: Me diu cafè licor. Bueno, això sí, cafè licor.
1: No, a veure, el cafè licor no m'agrada.
0: A mi tampoc.
1: No,
0: però
1: amb el llimó granissat.
0: Sí. Pues ja hem refrescat l'antena, veus? Genial. Veus que fàcil és això?
4: A més d'una se li haurà fer la boca aigua, segur.
0: I tant, està ja recordar-se...
2: De gelats saludables,
0: no, la família.
4: Nosaltres tenim sort perquè estem així, no patim calor, però salutacions a la gent que treballa al carrer, que ho diem sempre.
0: Molta.
4: Que la veritat és que els enviem el nostre suport i molt de cuidaet, molta aigua i a la sombra, si pot ser.
0: Una abraçada molt forta.
1: Podem preguntar als oients què preferixen d'aixes opcions que hem donat, no?
0: D'un fresquet, no? Dels fresquets, molt bé.
1: Sí, què preferixen, cafè granissat,
0: avant,
1: llimó...
0: El que vulguin.
4: El WhatsApp està obert.
1: Clar, quan vulguin poden intervenir.
0: Podeu parlar amb nosaltres sempre que vulgueu. 96 191 06 15. 96 191 06 15. I ara tenim 10 minuts per a contar tot el que tenim als diferents programes de Ràdio Ontinyent que ha d'anar a cercar.
4: Vinga, ràpidament, perquè hi ha moltes cosetes. Començarem escoltant un reportatge especial que heu gravat este matí, tant tu com el nostre company Tomàs, des del campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Este matí heu estat aquí a les portes del campus perquè començaren les proves d'accés a la universitat, estudiants, pares i mares, professors, en una jornada marcada pels nervis, també per la il·lusió, perquè ja s'acaba i arriba al final. Recordar que ha sigut un total de 416 alumnes de la Vall d'Albaida que s'examinen estos dies així a la capital, així que els desitgem molta sort en estos tres dies i que ja queda res.
0: També t'he dit que després ho escoltarem, però la sensació, la meua, la nostra, Tomàs, és que anaven molt tranquils.
2: Jo els he vist molt tranquils, també, la veritat.
0: Molt tranquils.
4: Si és que al final està ja... Està...
0: Després escoltarem, però això és la meva sensació.
2: Jo vull des d'ací algo personal.
0: Per favor.
2: També deberes donar-li el major recolzament a la meva germana,
0: que
2: també està en l'Espau.
1: està ahí, estarà ara mateix fent filosofia, història de la filosofia, crec que és, pegant-li canya, que crec que és una que se li dona bé, després ja ni història d'Espanya veurem, pobreta meua, però...
4: Després que mos conte, quan hi ha anat.
1: Jo li vaig a preguntar, però li deu ser de que entra en l'antena, aquella, vamos. Uno que parla a la ràdio i l'altre que és més tímida i reservat, li van una abraçada d'ací.
0: Com es diu?
1: Irene.
0: Irene, una abraçada molt forta i molta sort.
1: Avui jo tinc clar que ho trobarà a sobre. És una crac.
0: Què més?
4: Més cosetes. Connectarem amb Ràdio Benidorm perquè tenim allí preparat el nostre company Gabriel Díez de Ràdio Benidorm perquè ha visitat les instal·lacions de Terra Natura.
0: Correcte.
4: Per conèixer quina és... què és el que tenen preparat per a aquesta temporada d'estiu, que allà a Terra Natura tenen uns plans superxulets.
0: El més listo de tots, Gabi.
1: Anava a dir
0: que hi ha piscines, hi ha de tot, està a Terra Natura, Guà Parc...
1: Podríem haver anat nosaltres.
0: Un altre dia anirem.
1: Vam anar a València, a la vaga, també, tinguem que anar a tots els postres. A Benidorm,
0: anirem.
1: A Massachusetts, a Wisconsin, no fa falta anar a canar.
4: Vinga, és dimarts i toca de nou una nova edició de Ser Comarca.
0: Correcte.
4: Farem un recorregut pels 34 municipis de la Vall d'Albaida. I a més, recuperarem de nou la història de l'edifici del carrer Santa Rosa 24, d'Ontinyent, perquè com podreu recordar, ja vau poder escoltar aquest reportatge, el vídeo de les xarxes socials, després d'aquest descobriment d'un antic fort tradicional i una màquina amassadora durant les obres de rehabilitació d'esta casa, nosaltres vam voler estar allí. Donem les gràcies perquè ens van obrir les portes de la casa, gràcies a Vicent Penedès, cap d'obra, i a Òscar Borrell, regidor de Patrimoni, que van acceptar la nostra proposta, i gràcies a la difusió d'aquest vídeo a les xarxes socials ens ha permès descobrir una història molt emocionant, la qual ja, mira, se m'acaben de posar els pèls de punta perquè jo ja conec la història, vinculada a Pilar Silvaje, ella és veïna d'Ontinyent, per a qui no la conega, mare de Pilar Ferrero i la dona del mestre Ferrero.
0: Sí,
4: doncs ella i la seva família tenen molts records guardats en esta emblemàtica casa, i hem gravat este matí un reportatge, ens ha contat la història i la veritat que és brutal. És que no vaig a dir res més perquè vull que la gent ho escolti.
0: Després escoltareu. Perquè ha sigut una sensació molt interessant veure a una persona que ha viscut de xicoteta en eixa casa, perquè els seus abuelos eren els forners, els primers que van instal·lar un forn allí i un negoci, i també son pare va viure moltes coses que després escoltareu allí, i ella té molts records.
4: 70 anys.
0: I feia 70 anys que no passava per eixa casa. Imagineu-vos la seua sensació a l'obrir les portes i poder entrar dins.
4: I veure la casa, al final, les condicions que està. Està pràcticament enderrocada.
0: Jo recomani que quan arribi el reportatge, que arribarà en segona hora de programa, l'escolteu, que li doneu veu, perquè al principi hem intentat, perquè estava ben gravant bacina de com d'estrangis, per a veure com era la seua reacció, i apareix una expressió. I després tot el que conta, que hi ha molta història en eixa casa, així que... Després escoltarem.
4: Brutal, la veritat.
1: Què passa?
4: I després, per tancar l'Oi por Oi, un poquet de gastronomia, amb la secció La cuina de Santi, amb el xef Santi Prieto.
0: Exacte, i algun convidat, que no sé en què viu, en què veu, però volem què passa. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies, Miguel.
0: Ràpidament, hora 14, Tomàs Marín.
1: Bueno, hora 14, quan ens centrarem en l'espau, de com ha anat, normalitat absoluta, cal destacar-ho, en l'aulari del campus d'Ontinyent de la Universitat de València, tranquil·litat en aquests 416 estudiants que a hores d'ara s'estan examinant d'història de la filosofia després de començar la primera prova en la matèria de castellà. Tant de bo estiguen en tota la perfecció. Bueno, és un dia també en el que, com no, us recordarem com estan les coses en relació a la vaga educativa. Avui tenim concentració a les 7 de la vesprada a Ontinyent, concretament a la plaça Major. Està convocat tothom, i a més ahir van tindre una manifestació al municipi de Quatretonda. Més de 300-200 es van manifestar a aquest municipi de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Bueno, inici de mes, toca parlar de l'atur, de com estan les coses a la nostra comarca en aquest sentit. També escoltarem les valoracions del secretari comarcal d'UGT País Valencià, que és Eduard Gómez, i per altra banda també pegarem una volteta per la comarca, que són moltes les qüestions que anem a tractar des de les 2:17 fins a les 2:30 de la nostra hora 14.
0: Fantàstic! Ja sabeu que ser deportivos ja va acabar el divendres. No passa res, que l'esport està serà protagonista. protagonista així a l'Hoy por Hoy. Els divendres, ja me'n recordaré el dia. Els divendres...
1: Ben cuidao, que jo t'agarro tot el programa sencer. Bueno, no,
0: si arriba un dia que jo arribo molt cansat, tot el programa...
1: Tot lluny, va, tu. Encara no tenim nom, tindríem que deixar-nos noms.
0: És
1: xungo, eh?
0: Bueno, és que no... Bueno...
1: A mi els noms en la ràdio sempre m'han costat moltíssim. Trobar ahí
0: una secció...
1: Sempre m'ha costat, mai has sabut dir-ho.
0: Trobarem. Abans del divendres tindrem nom.
1: Exacte. I, bueno, i que d'esports, al web de Ràdio Ontinyent igualment, sí, anem a anar actualitzant i contant coletes, a més de les xarxes socials, que per exemple tenim aquest vídeo de José Vila, que va estar ahir al nostre Hoy por Hoy, a més d'una gran quantitat de vídeos que ostres, que molen mogolló, la veritat, sí, conten històries molt xules.
0: Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: I esta vesprada, Esteban, a la ventana, que tenim?
5: Doncs esta...
0: Excursió?
5: Sí, esta vesprada.
1: Excursió, que guai.
5: Esta vesprada, a partir de les 7:20, doncs podrem escoltar un reportatge d'una excursió que hem fet fa un ratet Tomàs i jo, que hem anat al Pou Clar. Hem anat amb la regidora Sayo Gandia, amb amics del Pou Clar i amb l'associació AFO, Agrupació Fotogràfica d'Ontinyent. Per què? A partir de les 7:20, en Ràdio Ontinyent.
0: Molt bé.
4: Mentira.
1: Spoilers.
0: Crean hype. Molt bé. Però sí que podeu dir... Hi havia gent al Pou Clar?
5: Sí.
0: Mira.
1: Hem quedat locos.
5: Sobre ser un dimarts a les 11 del matí...
1: Sí, 11.
5: Hi havia gent, eh?
0: Bueno,
1: i tindran si gaudint de l'aigua i Esteban i jo així sense tirar-nos a l'aigua.
0: Això és important.
5: I de totes les edats, hi havia famílies de diferents edats, hi havia gent jove...
1: Gent més major, de tot.
5: Sí.
0: Doncs mira, si pots fer-ho, enhorabona. A mi m'agradaria també estar
4: allà. Has entrat alguna vegada?
0: No, encara no he anat.
4: Fliparies, està molt freda l'aigua.
1: Però ahir m'agrada
4: que
1: vas veure
4: jo... Fa molts anys que no vaig.
1: En el Pau, clar, la primera volta que vaig anar, a Cristian Rivero, al Pastel de València.
0: Ah, sí?
1: Allí estava el tio. Quin bitxarraco, per cert. Era una passada, superbonico. La primera volta que vas, ho recordaràs sempre.
0: Jo he anat, i vull anar el primer dia que vull anar el meu fill, però jo crec que ja comencen ahir unes dates complicades.
1: Però abans millor, eh? Abans que arribi ja el que sap l'estiu, ja sé que és,
4: sí,
1: però prepara't.
4: Perquè, exacte, ja començarà... començar amb reserves.
0: Sí, sí. Me'n recordo l'any passat, però encara no he pogut anar. Però aniré. Xics, se n'anem... Bueno, se n'anem, no, jo continuo. Vosaltres podeu anar. Després, Carmen, Ser Comarca. Gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu. Esteban Arroyo, adéu.
1: Adéu.
0: Que té pressa. Tomàs Marín, adéu.
1: I aquests vídeos tan xulos no fan soles.
0: Clar,
1: gràcies.
0: Clar, adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Woco Shops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.
2: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
3: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
2: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
3: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
4: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
5: Això que acabeu d'escoltar i que esteu escoltant de fons és el soroll, podem dir, abans d'entrar a les proves de la Pau que comencen avui, 2 de juny de 2026. Estem a les portes del campus de la Universitat de València d'Ontinyent. Són les 8 del matí i 47 minuts. I abans de que comencen a cridar els alumnes i les alumnes, estem així a les portes per a escoltar les seues sensacions abans d'entrar a la prova. També he de dir que des que hem arribat amb el micròfon de la cadena SER i de Ràdio Ontinyent estan mirant tots com, per favor, que no vinga a preguntar. Ara escoltarem, és la nostra intenció, escoltar els protagonistes reals del dia d'avui, de les pròximes hores, i des d'avui i fins al dia 4 de juny de 2026. Els alumnes i les alumnes. Todo el día.

0: anem caminant, anem caminant. Primeres protagonistes, anem cap a la porta. Tot el món de repente... La primera pregunta que he fet és: hola, com esteu?
1: Mal. Super nervioses, un poquet mal per això, però sí. Bueno. Al final cap és un procés que tenim que passar i és el que n'hi ha.
0: Molt bé. Com et diuen?
1: Aitana.
0: D'on eres tu?
1: D'Aiola de Malferit.
0: D'Aiola de Malferit. Però tu dius que, mira, una companyera teua ha dit el conocimiento está ahí, ¿no? Pues ahí está, ¿no?
1: No, ya, porque al fin y al cabo para esta prueba nos hemos preparado 2 años. Entonces era repasar y bueno, y darlo todo.
0: Claro que sí. Oye, muchísima suerte, ¿eh?
1: Gracias, muchas gracias.
0: Que vaya muy bien.
1: Gracias.
0: Bueno, va. En la que decía el conocimiento está ahí. Hola, ¿cómo el digo?
2: Yo, Istar.
0: ¿Y eres de aquí de Ontinyent o no?
2: De aquí de Ontinyent.
0: Vale. ¿Y tú estás preparada? ¿Tú estás tranquila?
2: Sí, claro.
0: ¿Cuánto tiempo has estado preparando esto?
2: 2 años.
0: ¿2 años? Sí.
2: ¿Estás preparando esto? A ver, al fin y al cabo, es una cosa que llevamos mucho tiempo haciendo y que lo haremos bien. Yo confío mucho en mí, en mi clase, en mis profesores y en todo lo que nos han enseñado.
0: Me gusta esa confianza, que vaya muy bien, mucha suerte.
2: Gracias.
0: Qué bien, ¿eh? Ya molta confianza, ya molta confianza. Anem a veure estos chics, pero así. Hola, ¿qué tal? Bon dia. ¿Cómo esteu? Sí, es que he dit per ahí la mateixa pregunta, me diu, mal, fatal. A veure, ¿cómo te diuen a tu?
3: Ferran, a mi Ferran.
0: ¿Dónde eres tú?
3: De Olleria.
0: De Olleria, ¿y com va la cosa? ¿Com veu?
3: Bé, jo crec que bé, un poc de nervis, però bé, anem bé.
0: Vas preparat, sí, no?
3: Sí, anem tots preparats.
0: I en confiança?
3: Sí, al final portem fent tot l'any el mateix, estem preparats per... Un poc de nervis, però bé, preparats.
0: Tio, no m'havia trobat jo gent tan tranquil·la, gràcies, amic, que vaig molt bé. Tu també penses el mateix?
4: Jo sí, per supost. Sí?
0: També eres a l'Olleria, imagina.
4: Sí, bueno, d'Aiello.
0: D'Aiello.
5: Molt bé, molt bé.
0: I tu?
4: Jo d'ací d'Ontinyent.
0: Sí, d'Ontinyent. També el vas molt preparat, o què?
4: Sí, és el que està fent aquestes 2 setmanes i ja està, tranquils.
0: I ja està, jo porto fent això 2 setmanes i ja està, i tranquils. Yeah, molt bé, m'alegre molt. Enhorabona i molta sort, eh?
4: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, xics. Gràcies, adeu.
6: Fin llegaste al examen, es tu momento, lo puedes hacer.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com et diuen?
7: Maria.
0: Maria, eres professora, eres que...
7: Soc una mare sofridora.
0: Mare sofridora. Més sofridora que ell o ella?
7: Pues puga ser que sí. Jo diria que sí. Ara mateix estem nerviosos, clar.
0: Jo acabes... Bueno, he parlat en xiques, en xics, però m'he trobat molta tranquil·litat. No sé si és una manera de llevar-se ells o elles els nervis o és que realment venen preparats per a aquestes proves.
7: Pues jo diria que estan més preparats, tenen moltíssima informació i porten 2 anys més o menys de preparació, que els mestres fan la seva tasca, i, bueno, els professors fan la seva tasca i porten 2 anys treballant en això, gestionant el dia, saben què és el que tenen que fer, també el tema de les etiquetes, el tema dels aparells electrònics, les nenes, per exemple, per recollir-se el cabell, pues això, que tenen molt les normes molt masticades.
0: Sí, sí, sí, sí, que les tenen molt clares i molt treballades. Eres mare d'un xic o d'una xica?
7: Una xica.
0: Una xica.
7: Jo tinc un xiquet també, però ara em toca sofrir per una xiqueta.
0: Una xiqueta, sí. Val. I la xiqueta ve preparada, com tu dius, perquè porta 2 anys treballant això. Sí. La xiqueta té clar què passarà, què farà després?
7: Sí.
0: Què vol fer?
7: Sí, és una de les excepcions. No és que lo que abunda és a aquestes edats no tindreu clar. Però ella sí que ho té ja de fa uns anys prou clar i entonces pues, també és una sort.
0: I què farà?
7: Enfocats. Pues, ara la veritat és que t'he mentit un poc perquè ha fet un canvi, no?
0: Ah, oh, això passa, canvi. Això passa. També.
7: Ha fet un canvi d'última hora, però és la rama sanitària.
0: Ah, molt bé.
7: Sinó que d'ahir no se n'ha eixit.
0: Molt bé, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
0: Fora els nervis, que venen preparats, dona.
7: Sí, venen
0: ja
7: preparats. Lo que passa que els pares, pues mira, jo en el meu cas, per exemple, ho revisc i ho he reviscut.
0: I no,
7: ho vaig passar fa molts anys i entonces crec que... No tinc... La veritat és que no tinc un bon record.
0: Ja.
7: Entonces, crec que estic jo pitjor que la xiqueta.
0: Que vagi molt bé, molta sort.
7: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, adeu. Estem a les portes de que entren alguns dels alumnes que van a fer esta prova de la Pau. Estem dins en les portes de les aules i hi ha professores que no volen parlar, però jo vaig a fer només una pregunta. Què tal, bon dia?
5: Bon dia.
0: Què tal, com estàs? M'ha mirat fatal, ja t'ho dic.
5: Bé, un poc nerviosa perquè ens faltaven 4 alumnes, però ja estan així.
0: Jo t'he vist la cara abans de que arribaran els 4 i la cara ara, i ha canviat moltíssim.
5: Així ara ja que, estic relaxada. Ja estàs, ara ja estic relaxada i van a fer-ho molt bé perquè estan preparats.
0: Mira, això volia dir-te perquè he parlat abans d'entrar a molts alumnes, que no serien teus o no, però en alumnes, i tots es diuen el mateix. No, si venim preparats. Estem nerviosos, però venim molt preparats.
5: Sí, venim preparats, ja han treballat molt, i res, i ara és pues, ja donar-ho tot, el que saben. No és ni més fàcil ni més difícil del que ja han fet en l'aula i en els simulacres al llarg d'aquests últims mesos.
0: El teu nom?
5: Patricia.
0: De d'on?
5: De Pureza de Maria.
0: Molt bé, gràcies, Patricia.
5: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
5: Vinga.
0: I ahí estem, van entrar en poc a poc a aquestes aules, inclús els 4 que han arribat tard. Vaig a preguntar, tu eres un dels que has arribat tard?
8: Sí.
0: Però que estàveu tranquils a casa o com està la cosa?
8: No, perquè mos havien dit mitja hora antes i mitja hora antes.
0: Mitja hora antes, mira, i ja està, amb l'entranquil. Mira, si estan les professores, que estaven ahí patint i patint i vosaltres tan tranquils, hem arribat a la patxorra que teníem. Aneu preparats o què?
8: Sí, jo crec que sí.
0: Sí. Home, nervis no te veig.
8: No, nervis no són per a mi.
0: Molt bé, que vagi molt bé, amic.
8: Gràcies.
0: Gràcies. No, no, ja diu, ei, els nervis no són per a mi, diu.
9: No, diu que no, que estàvem atacats, perquè no arriba, eh? M'havien quedat, no mitja hora, no, 3/4 abans, i no, i ja vinia, però en tota la parsimònia, això és millor, eh? Perquè si no venen...
0: Això vol dir que estan tranquils.
9: Sí, sí, no, és que estan preparats, jo crec que sí. El primer sempre és el que estan més nerviosets, ja. Però bueno, jo crec que tot anirà bé, gràcies a Déu.
0: Moltíssimes gràcies.

0: moments en què es trobem a les portes mentre estan entrant els alumnes i les alumnes a esta primera prova del primer dia de la Pau. Estem amb una persona que porta més la samarreta d'Estimem l'Escola Pública, Fran Albero, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Vens més en qualitat de pare o de director?
1: Vinc de les dues coses. Vinc de pare sufridor, i també, bueno, de direcció de l'IES l'estació.
0: Anem a veure. Com està el pare?
1: El pare està tranquil perquè la filla l'he vista tranquil·la, però a última hora del matí estava allà i els nervis costa aguantar-lo. I com a pare no saps molt bé què aconsellar-los, però ja. Bueno.
0: Però tu creus, perquè clar, jo he parlat amb molts alumnes abans d'entrar, així, i tots, jo la sensació que tinc, hòstia, jo no m'he recordat això, però és de... No, estic molt tranquil, estic molt preparat. Hòstia, això, com pot ser?
1: Bueno, jo crec que una cosa és el que es diu i una altra cosa és el que va per dins, Jo no els veig tan tranquils, sobretot perquè saben que se juguen molt. Quan necessiten nota per a poder entrar, saben que se juguen molt. Els nervis, la pressió, és difícil de controlar. I sí, van molt ben preparats. En general, la majoria de la gent ho supera, però clar, el problema no és superar-ho, el problema és la nota. Necessiten nota.
0: I ara parlo amb el director.
1: Ens posem més seriosos.
0: Sí, perquè, clar, s'ha parlat i molt en aquests dies, en aquestes setmanes de vaga, d'aquestes proves, de com arribar a aquestes proves, com s'arriba a aquestes proves.
1: A veure, aquestes proves arriba després d'un conflicte, no resolt, d'un conflicte que duem ja 3 setmanes llargues.
0: 4, comencem ja.
1: Sí, i bueno, després de veure que les negociacions van a un pas molt lent. En un principi es va plantejar fins i tot si era convenient boicotejar-ho. Jo així sí que vull dir que hi ha companys que han renunciat a estar de correctors. Bueno, és cert que en segon de batxillerat se juguen molt, que el mal podia ser irremediable, però era tan senzill com haver intentat aplegar a un acord sincerament, i a això no haverem arribat a aquest extrem tan complicat, no? Per tant, arribem amb l'alumnat nerviós, amb el professorat en general molt enfadat per la falta de voluntat real negociadora i de presentar els acords com toco. Però bueno, ara és el dia d'ells, és el dia de que ells se centren, que s'aïllen de tot i que ho facin el millor possible.
0: Tant de bo que tot vagi molt bé per a ells i per a elles, i també per a vosaltres, perquè crec que ja és moment, després de 4 setmanes de vaga indefinida, d'arribar, no sé si hi ha un acord o un preacord, però arribar a un punt en el que... I és que entendiment.
1: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega aquest acord, si no s'aplega aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toco, després d'aquest temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica, i amb un temps més concret. Això ha passat els últims dies, lamentablement, després de 3 setmanes. Però sí, sí, tenim tots moltes ganes, perquè l'esforç personal, humà, és molt gran,
0: Doncs, Fran, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per estar així recolzant a l'alumnat.
0: Gràcies.

0: on un total de 416 estudiants s'han presentat i continuen presentant-se al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Alumnes que arriben des de diferents municipis de la comarca, Ontinyent, Bocairent, l'Olleria, Castelló de Rugat i Albaida, i fins i tot de les localitats més allunyades, com Castelló de la Ribera.
1: Sí, i no podíem deixar de costat la bona notícia de la setmana, que és molt bona, de veres. Blanca passarà a la història per ser la primera bebè nascuda al nou Hospital General d'Ontinyent. La xiqueta va néixer dissabte a les 10 de la nit, poques hores després de l'obertura de les noves urgències generals de maternitat i pediatria a les instal·lacions del sector Casa Balones.
0: La menuda i la seva mare, Elena, es troben en perfecte estat i han rebut la felicitació de l'equip sanitari que els ha atès en este moment tan especial. D'esta manera, la família s'ha convertit en la primera en estrenar les noves instal·lacions de maternitat del centre hospitalari. El nou Hospital General d'Ontinyent funciona ja des d'este dilluns al 100%, després de completar-se el trasllat dels pacients ingressats a l'antic edifici. La infraestructura ha suposat una inversió de prop de 73 milions d'euros i incorpora millores com dos quiròfans més, el doble de paritoris, més punts d'urgències i un increment de les consultes externes.
1: I ara un recordatori molt important, sobretot per avui, que és un dimarts en el qual s'esperen temperatures molt altes, que podrien arribar fins als 38 graus, ha dit Lluís Francesc abans. La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana ha establit la prohibició de la crema de residus vegetals agraris des de l'1 de juny, des d'ahir, fins al 15 d'octubre de 2026 en tota la Comunitat Valenciana.
0: Exacte, ja no parlem sols de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, sinó de la Comunitat Valenciana. És una mesura que afecta les zones forestals i la seva franja d'influència de fins a 500 metres, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis durant aquests mesos de major perill i recordar que no es poden realitzar cremes agrícoles. Per favor, no realitzeu cremes agrícoles en ningú moment ni baix ninguna circumstància.
1: Anem ara a l'Ajuntament del Palomar perquè vol reconvertir l'antiga escoleta infantil municipal en un nou espai social obert al poble, finançat amb el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València.
0: És un projecte que preveu crear un local polivalent per a reunions, dinars, celebracions i activitats de les festes de Sant Antoni, entre altres, però també per a l'ús diari de veïns i d'associacions. L'espai comptarà amb sala, cuina i capacitat per a unes 40 persones i es gestionarà mitjançant sistema de reserva. L'objectiu és donar vida als edificis municipals infrautilitzats i oferir al poble un espai comunitari que afavorisca la convivència i les activitats socials. Escoltem a l'alcalde, Jordi Vila.
2: En el 2008 ens van fer les escoles noves, les escoles velles han fet un auditori, han fet sales de gimnàs, gent pues, falla diàriament i llavors això és la finalitat dels pobles, de dir, tindre-los viu, que ficar els edificis per a la gent i per veïns i veïnes i això cada un que es gasta i perquè per això al final hi ha molta activitat i la gent ho agraeix.
0: I anem ara fins a l'Olleria, no, Miguel?
1: Sí, que està desenvolupant el taller d'ocupació L'Olleria treballa 2025-2026, amb el qual 20 persones del municipi es formen mentre realitzen pràctiques en diferents espais del poble.
0: Sí, l'alumnat ja treballa en la neteja i millora del paratge del Salido, en la reforma de l'antic escorxador i també en actuacions a zones com el Rodat i el Pinar de l'Ermita de Sant Cristòfol. El projecte està finançat per la Generalitat Valenciana, també amb la col·laboració de Labora i té una duració de 12 mesos, al final dels quals els participants obtindran un certificat de professionalitat.
1: I en Bocairent, en les últimes setmanes, la Regidoria d'Espai Públic i Serveis Municipals ha dut a terme diverses actuacions de millora al municipi. Entre elles, destaquen treballs en infraestructures del cicle integral de l'aigua, el condicionament i desbrossat de camins, així com el suport a la regidoria d'esports en la neteja i preparació de la piscina municipal.
0: Que ja fa molta falta.
1: Fa moltíssima falta.
0: També s'ha col·laborat en l'organització de les festes de Sant Jaume, la Santa Creu i la Mare de Déu dels Desemparats, i s'han fet també actuacions de millora en espais urbans, com la vorera de l'Avinguda Sant Joan de Ribera i diverses baixades per a vianants del nucli urbà.
1: I en Montigelbo, què passa en Montigelbo? Doncs que l'Ajuntament ha iniciat les obres de canvi del subministrament d'aigua potable a l'Avinguda Constitució, entre els números 18 i 50.
0: Durant l'execució dels treballs es poden produir certes molèsties puntuals al veïnat, per la qual cosa es demana comprensió i paciència. Les actuacions es duran a terme amb la màxima rapidesa possible per tal de reduir al mínim aquestes afectacions.
1: Parlem ara de Tebal, perquè ha participat esta setmana en l'assemblea de l'ETP celebrada a Amsterdam, una trobada centrada en el futur de la indústria tèxtil europea, la innovació i la sostenibilitat.
0: Durant l'esdeveniment, l'entitat va mantenir reunions amb els membres de l'Eutextil 2050 i amb socis del projecte Elevatex, última en la primera convocatòria que ja s'ha obert l'1 de juny. La cita també ha servit per reforçar la cooperació amb altres representants espanyols del sector tèxtil i innovador davant els reptes i oportunitats de la indústria europea. Anem a escoltar paraules de Julia Bercher, ella és directora de projectes europeus de Tebal.
3: Continua sent com un dels principals objectius.

0: veure què necessita la indústria i veure de quina forma pot col·laborar en totes les fonts de coneixement que tenim a nivell europeu.
1: En l'Ajuntament de la Pobla del Duc han aprovat en ple una moció institucional per reclamar a la Generalitat Valenciana l'execució urgent de la futura residència i centre de dia per a persones majors. Un projecte considerat estratègic per al municipi i per al conjunt de la Vall d'Albaida.
2: La iniciativa compta amb el suport de tota la corporació municipal i busca donar un nou impuls a una infraestructura llargament reivindicada destinada a millorar l'atenció a les persones majors i dependents en un context d'envelliment creixent a la comarca i també de falta de places residencials. Escoltem a l'alcalde, Vicent Gomar.
3: Que des de l'Ajuntament de la Pobla estem deixant-nos la pell perquè això sigui una realitat. ¿Vale? Han fet un esforç importantíssim comprant els terrenys, importantíssim pagant els avantprojectes, moltes reunions, molta gestió, i el nostre objectiu és que això sigui una realitat.
1: I de la Pobla del Duc a Fontanars dels Alforins, perquè allà l'Ajuntament ha aprovat els padrons fiscals del primer semestre de 2026, que inclouen els rebuts de l'aigua potable, el clavegueram i el cementeri.
2: Els veïns tenen ara 15 dies per a revisar-los a les oficines municipals i fer al·legacions. Si no hi ha, el període de pagament en voluntària començarà el pròxim 15 de juliol i finalitzarà l'1 d'octubre.
1: I en Pinet, l'Ajuntament ha obert el període d'exposició pública dels padrons fiscals, també de les taxes de FEM per a este any 2026.
2: A partir d'avui, els veïns disposen d'un termini també de 15 dies naturals per a poder consultar els llistats en les oficines municipals i presentar reclamacions si detecten errades. En total, el consistori recaptarà poc més de 5.500 euros per servici de recollida de FEMs i 325 euros per reserves d'aparcament.
1: Ens traslladem ara fins a Benicolet per a analitzar algunes de les actuacions que està impulsant l'Ajuntament en els últims mesos.
2: D'una banda, el consistori ha adjudicat les obres de millora i pavimentació del camí de l'Ombria, una actuació que s'ha valorat en més de 50.000 euros i que s'han finançat gràcies al Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. I també, d'altra banda, el municipi continua apostant per facilitar l'accés a l'habitatge amb la incorporació d'una nova vivenda social al parc municipal, que ja està habitada per una família.
1: Sí, per a parlar de tots aquests projectes i dels reptes també de futur de Benicolet, ens acompanya i ens escolta ja l'alcalde del municipi, Ivan Martínez. Què tal, Ivan? Molt bona vesprada, com estàs?
4: Bona vesprada, molt bé, la veritat que molt bé.
1: Benvingut.
4: Ja en calor, però bé, ja estem començant l'estiu.
1: Com està la calor per ahí, en Benicolet?
4: Bueno, anem suportant-la, la veritat, anem suportant-la. Però si ara fa esta calor, no sé en agost què passarà.
1: Oh, calla.
2: Nosaltres, Ivan, sí. Què passarà amb la piscina municipal? Quan teniu previst obrir-la?
4: Pues a veure, Carmen, en un principi tenia previst obrir-la aquest cap de setmana, el diumenge, però no podrà ser perquè les obres estan rejuntant i tal. No estarà acabat. Aleshores, segur, l'altra setmana. Sí, tot va bé. No puc dir res, però si no va bé, tota l'altra setmana.
1: Va, ja tenim la informació d'última hora, que és la que ens interessa també.
4: Sí. Perquè també m'ho pregunten. Quan obri la piscina? Tot arriba.
1: Però volem parlar també, perquè acabeu d'adjudicar les obres del camí Ombria. Quina importància té aquesta actuació per al municipi, Ivan?
4: A veure, per nosaltres tots els camins tenen importància. Este camí també té molta importància perquè linda en el poble i el que volem, en este cas, ho intentem, és que hi hagi un circuit perquè la gent pugui anar a passejar pel camí Ombria, anar pel Pinaret i tornar pel camí Pinaret fins a la plaça Tirant-lo Blanc. Seria com un circuit.
1: Val.
4: Este camí ja fa molts anys que la gent va darrere de que s'arregli, perquè és un camí, no és un camí de molt ample, però un camí que pot passar un cotxe, pot passar un tractor i pot passar la gent passejant. Doncs li van veure molta importància. Gràcies al Pla Obert d'Inversions ho van demanar i ara ja s'ha licitat. El que anem a fer és pues, no és asfalt, és formigó, perquè com diu el nom del camí és d'Ombria. Hi ha molta ombria. I sí que anem a deixar traçat una línia perquè en un futur ara no, en una línia elèctrica, que si posem faroles o es posa alguna cosa. I a deixar-ho tot preparat, van després no tornar a obrir sanja, les coses i altres.
2: Respecte als terminis, els tenim o encara no? Termini d'execució d'obres i finalització.
4: A veure, jo vaig a dir-vos la veritat. A mi m'agradaria que es fes abans de l'estiu, perquè com sabem, l'estiu no es pot tirar el formigó.
1: I tant.
4: Va de formigó. I m'agradaria que es fes abans de l'estiu. Més que res pel formigó, i així ja està. I la gent poden disfrutar d'aquest camí. Però no puc assegurar res, ja. Claro, ja no depèn de mi, no depèn de mi. Ojalà.
1: Ivan, anem ràpid perquè ens quedem sense temps, però heu incorporat una nova vivenda al Parc Municipal d'Habitatge Social. Com va sorgir aquesta iniciativa i com està la cosa a hores d'ara?
4: Pues jo el conte, mira, com sabeu, vaig ser una subvenció que es diu el Planada, sí, per comprar vivendes en el poble. Uh-huh. En este cas, el tècnic municipal i jo vam anar a veure quasi totes les vivendes que estaven en venda, però sols entrava una, i tal qual ho van sol·licitar i m'ho van acceptar i la van comprar. Ens ho han subvencionat al 100%, perquè la vivenda de l'Ajuntament no ha pagat gaire diners, està subvencionat al 100%, i també ens van donar un diners per fer unes xicotetes modificacions. És un piso, en el piso en el qual hem posat aire condicionat, hem canviat la vitro, també hem posat ventiladors en les habitacions, etcètera. Uh-huh. I sí, ja van fer els plecs, es van presentar diverses persones i es van reunir la taula i ja està adjudicat. Mira, està adjudicat que ahir ja van començar a viure allí.
1: Bravo, bravo, quina bona notícia. Quina bona notícia. I volíem contar aquesta notícia a Ràdio Antilla en Cadena Ser, i per això hem molestat un poquetet a Ivan Martínez, que és l'alcalde de
4: Bèrgola. Mai.
1: Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada forta.
4: Gràcies a vosaltres,
1: adéu.
4: Com sempre.
1: Adéu. I bona fins ací, esta edició de Ser Comarca. La setmana que ve, més. Gràcies.
2: Adéu, Miguel. Adéu.
1: Uns anuncis. Y anem a fer història o a contar la història, ja veureu.
5: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
6: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
5: Claro, dime.
6: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
5: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es, No Te Quedes Sin Sol. Una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com. En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll. Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
5: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
7: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
8: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte 6 de juny a les 7 de la vesprada el Teatre Txegaray acull El Alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Fa uns dies vos contàvem el descobriment de l'antic forn i la màquina amassadora ocults entre els enderrocs de l'edifici de Santa Rosa 24 Ontinyent. I aquell reportatge ha provocat una cosa preciosa, que aparegueren descendents d'una de les famílies que va viure i treballar allí. Avui, este matí, hem tornat a Santa Rosa 24, ho hem fet amb Pilar Silvaje i amb la seva filla Pilar Ferrero, descendents dels primers forners que van posar en marxa aquell negoci familiar. Mireu, entre runa, records i parets plenes d'història, hem reconstruït com era la vida dins d'esta casa que durant dècades va alimentar mig barri de Poblenou.
10: No lo conec jo gens.
11: Què n'hi havia quan vostè estava?
10: Això era l'entrar. Clar. Això era l'entrar. I ahir hi havia un guisaor.
12: Ahir hi havia una barra.
10: Que era un guisaor. Era un guisaor. I ja d'ací pa callà ja era tot el forn.
13: En els confins d'un vell sofà ric de mudances.

0: Love. I uns tiquets.
1: Així vaig, no havia res més. Un aseo, pensé que havia...
2: Que
3: això és el llavaor.
2: Això és el llavaor.
1: No, el que dic jo era un llavaor obert.
2: Ah.
1: Una llavava allí i l'altra llavava així. I la pila era gran.
4: Al mig.
1: Però estava al pujar l'escala.
3: Ah, i la pila, i la pila estava a dalt.
1: Dalt?
3: La pila estava a dalt. La pila... grandota.
1: Dalt?
3: Dalt del tot.
4: Perquè la pujarien.
1: Pues la llevarien
4: si farien obra, la pujarien i la guardarien.
3: Sí, dalt hi havia una pila...
1: Pues sí, serà que estava...
3: Però...
1: Sí, una pila molt bonica. I així era on estaven les màquines. Les màquines... Que nosaltres veníem així a jugar, a fer teatre, les amigues meues i jo, a jugar, xicotetes, a fer teatrets. A on anem? A casa Pilarín, que allà hi ha més lloc. I així, en el forn, us deixàvem fer de vespre el que volíem. I dalt... I passaves per ahir una porteta i allà dalt estava el... al cabor.
2: Mira, així ja... Espera, tu veuràs. Càmera oficial de la propietat urbana de la província de València. Un rebut. De 1964.
4: Això ja és de segons propietaris.
2: Això és dels segons propietaris. Ho acaba de trobar. Doña María Soler Albero ha recibido la cantidad de 3 pesetas. 3 pesetas y 5 céntimos. Es el impuesto según el padrón aprobado por la Junta Local de Informaciones Agrícolas, el padrón. Mira, pues vine, porque yo vaig veure, clar, seria de la segona època ja, o de, saps? Però és que vam trobar que se va quedar penjat una foto d'una verge. Mira, mira, mira l'altra. La veus?
1: Sí, això és una imatge.
2: Sí.
4: D'una Mare de Déu.
2: D'una Mare de Déu. I això es va quedar ahí.
1: Això lo posaria a ma abuela, perquè era més catòlica que dir-ho. Volia que jo fora monjo. Sí, sí, no és broma, no. El pague, el dot, l'ajuar que diuen, la monja també tenia que dur-ne. Pilarín, jo te'l pague tot, però si, per què no poses mongeta? Jo dic, jo, pague-me-lo sense posar-me mongeta. No, no, no, tens que posar-te mongeta. Diu, però deixa estar l'ajuar.
2: Ahí estava l'ajuar.
1: Així no és que no m'estranya que la posarà ma abuela.
2: Estaria bé, que siga, que fora així. Ara xerrarem, que estem donant el primer passeig. Només entrar perquè volíem fer i volíem veure les primeres sensacions de Pilar.
1: I després es puja, perquè pujava una escaleta i estava al cabor.
2: En aquesta habitació, en la Mare de Déu?
1: No, no estaria tan alt, no.
2: Si baix.
1: Tot aquest tros d'ahir és el que era el forn. Lo de més ja dalt... Dalt era bonico perquè hi havia unes habitacions molt grans.
2: Però tu te'n recordes com era dalt? Sí, no? Ja si has dit lo de tal, tu te'n recordes.
1: Ja ves l'escala i al final hi havia una porta així. Era un passillo. S'acabava el passillo, era la vitola de ma abuela, que tenia comedor, tenia una alacena ben gran, que és on va estar ma mare, mon pare, pobret, amagat.
2: Això m'ho contaràs ara.
1: Mi madre. I allí cabien dos habitacions, dos llits, i després una altra alcova al costat. I a la part dreta d'ací, dels dos balcons d'ací, hi havia una habitació i passaves per ixa i dins una altra més gran. Així és que aquesta casa era molt gran.
4: I hi havia una segona planta també?
1: Sí. I dalt hi havia una planta que era, diguem, el terrat. Però tenia una... Era com si fos una terrassa tancada, perquè tenia oberta la part esta d'ací, però tenia una paret així hasta ací,
4: com una barana
1: d'obra, i estava per arrimar-se, i tenia tot això, estava obert, i pujar des dalt estava la terrasseta
4: encara,
1: així que esta casa era molt gran.
4: Era un espai on estava connectat les cases del carrer Sant Vicent.
1: Per allà
4: darrere es podia votar?
1: No. Tenies que pujar a la terrassa i tenies que anar a la... Ui. Dalt, ui,
4: a la
1: teulà. I per allí passaven, que per allí la dona, l'amiga de ma mare, deixaven per la nit les finestres obertes per si teníem un pare que fugir.
2: És que volem anar a aquesta història ara, però espera't un moment. Mira, mira, mira, què hem trobat? Sifons. Què? Quins records?
1: Agarrem-los i això és per vosaltres.
2: Està Òscar Borrell així. Regidor, podem agafar els sifons o què?
1: Per la família, sí.
2: Sí, regidor, que sí.
1: La família, la meva família, l'altra són sifoneros, així és que...
2: Sí, senyor.
1: Pa que se'ls guarden.
2: Sí, senyor.
1: El que vull és que se'ls guarde.
2: Mira,

0: Bueno, ja hem fet un recorregut per dins d'esta casa que ja van visitar, que ja van dir, que ja van contar en antena, que és una casa de l'any 1880, que té una història darrere, que al fer les obres s'havien trobat un forn, una amassadora, unes màquines... I volíem saber quina història havia darrere, però clar, vam conèixer, gràcies al Fer Bernabéu, el cronista oficial d'Ontinyent, de qui era la primera vegada, quina era la primera família que tenia esta casa. Però després hi havia més història, perquè aquella família no eren forners, no van muntar un forn així. I gràcies a la notícia que vam publicar a Radio Ontinyent i que la gent va escoltar, va arribar Pilar Ferrero, que és amiga de la ràdio i que és amiga de la cadena, i ens va dir... Jo tinc coses que contar d'eixa casa. Bueno, jo no. Ma mare, Pilar Ferrero, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Va ser un poc aixina, no? Perquè es va contar, Òscar, que tu dius, no, si en eixa casa jo tinc família que, no, antepassats.
1: Sí, sí, que és que quan vaig escoltar en la notícia que havien estat pues, la família dels Guerola, que havien sigut panaders, jo el que li vaig dir que abans d'eixa família que eren panaders havia hagut un altre també panaders i eren els meus bisabuelos. Uh-huh. Eren els abuelos de ma mare i que hi havia molta història en esta casa que ella se'n recordava. De moltes coses que havien passat així.
0: I ta mare està així avui, Pilar Silvaje, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: No, ja t'he vist que estàs bé, que hem fet un recorregut i té més memòria ella que vamos.
2: Ja m'he sortit de moltes coses que no, de moment no sé dir-les. Després, poquet a poquet, me'n recorde.
0: Què has sentit quan has entrat? Ho hem gravat, però què has sentit quan has entrat per les portes? Perquè quan arribàvem pel carrer deies, ui, mare Déu, fa 70 anys i tal.
2: 70 anys que m'ha casat, 70 anys que vaig vindre així a veure els abuelos, vestida de nòvia, i després ja, com m'abuelo va faltar, i m'abuelo ja es va quedar la panaderia pels meus tios, i l'abuela se'n va vindre amb nosaltres i ja no tornar, des de luego.
0: I 70 anys després, què has sentit?
2: Ha sentit un cuquet, però la veritat és que un desastre, això és un desastre, això sí que és caure en mans de persones que no... Però bueno...
0: Però el cuquet, què t'ha dit?
2: El cuquet m'ha dit moltes coses que jo he passat així.
0: Quines imatges tens ara?
2: Jo, imatges de què?
0: De quan passaves així, quan eres xicotet.
2: Ah, ja sí, passava jo molt. Perquè així jugàvem amb les meves amigues i jo, i amiguetes. S'anem a jugar a casa Pilarina al Fort, que allà hi ha lloc. I se'n venien així, jugàvem a tot, fèiem teatre, fèiem de tot. I passàvem molt bé, la veritat que sí.
0: Abans, quan estàvem fent el recorregut, bueno, quan estava ahí, clar, perquè mon pare... Conta'm la història, perquè hi ha una història així darrere que...
2: La història és molt gran.
0: Pues és que jo vull que la gent escolte aquesta història que va passar dins de les portes i de les parets d'esta casa.
2: Pues mira, a m'abuelo i a un germà de mon pare, que era major que mon pare, es treballava en la paduana. M'abuelo era el...
3: Veus?
2: El...
0: Xofer?
2: No.
3: Eren teixidors.
2: Era el que portava... Com es diu?
3: L'encarregat.
2: L'encarregat. Entonces, clar, sempre segurament anava més a favor del l'amo que de lo de més.
0: Potser.
2: I li tenien molta quimera. Entonces, quan vas fer la guerra, pues, van matar a d'ell, van matar a l'altre fill, i al cap d'un poc de temps van vindre a buscar a mon pare. I mon pare és, bueno, vam anar tots a casa de ma abuela i havien matat a ma abuelo i amb un tio, els dos pare i fill, i vam vindre a per ell. Entonces, quan vam anar tots a casa de ma abuela i ma abuela es va dir, no, en dos no en teniu ja prou. Però, bueno, la meva germana tenia 5 anys i jo en tenia 2. I ella, pobreta, és el que va entendre algo, perquè ella era listeta, i li va anar i li va dir, no se'n pot anar amb un pare i es donaré un caramelo. I al final, uno de tots va dir, Daniel, veníem a per tu. Amaga d'on pugues perquè van a per tu. Pues vale. I es va amagar a 5 a ma abuela. Així com havia un armari que era molt, molt ampli, li van buidar tot lo de baix, que era de madera, que no es veia a ningú. A veure, a mi m'agarrava quan volia, però per veure la meva germana, com ja xerrava, tenia que ser quan s'haguera dormint. I va estar ahí molt, molt de temps.
0: En un armari?
2: Sí. de nit i sia, perquè estaven les xiquetes estaven dormint, i estaven també els meus tios, però clar, sempre anaven a la xica que li ajudava a ma abuela a netejar tot el forn i tot. Tu saps on és l'home de la teua, de la dona, la dona d'allí de la panaderia? I ella deia, jo no sé res, perquè anaven també, volien saber on estava. I mon pare, al cap de molt de temps, va dir, si passarà una desgràcia, i a lo millor als meus cunyats es passa algo per culpa meua, i se van a la guerra. Lo que no saben, qui l'ha matat. Si l'ha matat en la guerra, o és que anàvem buscant-lo i estàvem per allí, se'l van carregar en seguida. Això no ho sabem, perquè jo no sé on està mon pare. Jo només sé que ens van enviar una toalla i la cartera. Si van agarrar la cartera, l'agarrarien a d'ell de damunt. Pues tenien que saber on estava, el que l'haguera mort, però tenien que saber, de dir, pues bueno, ha caigut així o ha caigut allà, però no mos van dir que no sabien on estava. I jo, mon pare, el pobre, no sé per on para.
0: I tot va començar així?
2: Tot així. I la història és d'així.
0: És una de les moltes històries, encara que no és molt positiva, però és una de les moltes històries que amaguen cases d'aquestes característiques. Vaig a convidar també a Òscar Borrell, que està per ací, que és regidor de Patrimoni de l'Ajuntament. A Òscar el coneixes, no?
2: Sí, sí, que és família meua.
0: Clar.
2: És del meu home, és meua.
0: És teua. Òscar, sí que hi havia història, amagada ací en esta casa.
4: Sí, és superemocionant. M'emociona d'escoltant perquè estàvem comentant abans de vindre, no? Que totes les històries que hi ha, perquè són edificis molt vells i antigament pues, hi ha moltes històries de persones que van passar la Guerra Civil, que anaven amagant-se per les cases, i jo crec que això és una història digna de que la gent la conega. Jo crec que la tasca que esteu fent en aquests dies, jo crec que això va molt bé per a conèixer la realitat d'on diuen.
0: Pilar, tu coneixes la història que acaba de contar ta mare?
1: Sí, no m'havia ubicat perquè, claro, quan jo vaig néixer i tot això, ja esta casa no era de la família. Però sí que havia sentit parlar molt d'amagar a l'abuelo. El que passa és que a voltes, quan ja em dona detalls, perquè jo pensava que estava en un quarto, diu, no, estava dins d'un armari. Hi havia una alacena, sembla, molt gran, la part de la cristalà, la part de baix de fusta, i ahí que estava, i ahí que estava. I el que contava antes, no?, de les... coneguts, clar, perquè en el poble i més en aquesta època tots sabien, alguns o els coneguts sabien les situacions, com des de com algú amic de la família que linda per darrere la casa te diu, jo deixaré les finestres obertes i sàpigues que si algun dia passa alguna cosa i tens que fugir, puja a la teula, ves per darrere i pel carrer Sant Vicent podràs fugir. No sé, això també és molt emotiu i significa molt el que passaven i el que la gent compartia, no?, en una situació així.
0: És fort,
2: la meva família ha sigut molt fort. Així és que jo, quan diuen que porten a tots els que porten d'allà en bombo i platillo, no, és que no sé el que faria. És que em posa, que no sé com no m'agarra un atac. Perquè, vamos, a mi no m'agrada que maten a ningú. Dic la veritat, no vull res. Però si la majoria, no dic tots, la majoria dels que han portat són els que van matar. Perquè jo sé que a mi abuelo els que van matar després estaven allí. Entonces, pa què tant de bombo? Que volen dur-los, que es duguen, però mut. Que els demés també estem patint. Jo es comencen a dir això i jo és que em posa que jo dic, no hi ha pa què m'agarro un atac. Perquè tant de que es dur-los i que dur-los, com si foren nadar el rei del mambo, jo dic, aquestes persones, mira, no ho comprenc. És de veres que no ho comprenc. Però això mos toca passar.
0: Pilar, anem a parlar de coses més positives. Tu què faries en el forn? Perquè l'altre dia vam parlar amb Òscar i clar, em va dir, no, nosaltres anem a ajudar a, bueno, que estiga bé el forn, que no passi més res, que estiga tal, però clar, és la propietat el que després farà o desfarà. Tu què faries en el forn?
2: En el forn, no, i si el forn ja no aprofita per res.
0: No, però ho llevaries d'ahí, te ho deixaries de decoració?
2: No, això està molt bé, ja. Això està tot a tirar. Això val més que ho tiren.
1: Sí. No sé què ho deixen dirà, no?
2: Sí.
1: No.
0: Bueno, ja ho veurem com està això.
2: És que no sé què passa, que ara no volen tirar res d'ell. Però la veritat, el que estiga bé és per tirar, perquè, vamos, no, això no es pot guardar. Hi ha coses que dius, això no val la pena, però això no val la pena, eh?
0: No seré jo que diga res més, perquè això és el millor final que pot tindre un reportatge d'aquestes característiques. Pilar Silvaje, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la teua, per el teu cervellet.
2: Ja, ja, ja m'he solvidat moltes coses.
0: A mi se m'oblida més coses i sou més jove. Gràcies. I Pilar Ferrero, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per interessar-se per aquesta història.
0: Que vaja molt bé. Gràcies. Òscar, gràcies. Vicent, gràcies, que també estava per ací.

0: Bon, això que acabo d'escoltar és el resultat del reportatge que hem fet este matí a eixe carrer Santa Rosa 24 d'Ontinyent amb Pilar Silvaje, Pilar Ferrero i en totes eixes històries que han amagat durant tots aquests anys eixes parets. I més històries que no hem conegut perquè no tenien temps, però de segur que coneguem en algun moment de la nostra vida. Segur, segur. En 20 minuts arribem a les 2 del migdia. Gràcies a Pilar, gràcies a les dos Pilars. Gràcies també a Òscar Borrell, regidor de Patrimoni. A Vicent Penedès, el cap d'obra. I gràcies a tot el món per escoltar-lo. A les xarxes socials, en breu, el podreu trobar. Ara, uns anuncis i Santi, la cuina de Santi.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
4: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: He de confesar una cosa, que l'última vegada que vaig parlar en el següent protagonista de l'Hoy por Hoy, on tinc en Vaida Albaida, estàvem en un lloc millor que avui. Mira que a mi m'agrada molt els estudis de ràdio on tinc en Cadena Ser, i una ràdio i un micròfono, però estàvem en un altre lloc que era, per a mi, fantàstic. Santi Prieto, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Estàvem a la teua cuina.
1: Sí, us ho vam passar bé, no?
0: Estàvem
1: fent proves a tope.
0: Molt bé, va ser brutal, eh?
1: Sí, sí. Veres, i les vau provar totes, que això està molt bé.
0: Efectivament, jo sí, perquè jo no tinc problema.
1: Sí.
0: Carmen sí que va confessar que ella no és de menjar tot, sí. I que estava molt orgullosa perquè va provar absolutament
1: provar
0: tots els plats que vas posar damunt de la taula i que vam fer amb els alumnes en pràctiques que tens allí a la cuina.
1: Correcte.
0: Bé, però estem en una altra setmana, estem un altre dia... Què portes avui, Santi, per favor?
1: Pues avui porto una persona.
0: No, mira.
1: És una persona.
0: No es pot menjar.
1: Avui porto una persona. És una persona que porto darrere d'ell des de fa més d'un any. Quasi que des de que vas començar a participar així en la
0: sí,
1: sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: I que la pasca és molt car de veure.
0: Home, si portes un any, sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo que sí.
1: La broma porta un any, eh? Sí, sí. Bueno,
2: no, ell... no serà tant.
1: Sí.
0: Ahí va.
1: Sí, sí, que està.
0: Ja l'hem escoltat. Ara presenta-ho.
1: Bueno, ell és Jesús Cebrián, és un amic meu. Molt amigatxo meu, és en el que vam començar a gravar el tema de la cuina de Carmina.
0: Uh-huh.
1: O sigui, gràcies a ell el programa i el canal de YouTube i tot això, i els vídeos es van fer gràcies a ell, perquè
0: uh-huh.
1: ell és el que controla, el que pilota de tot el tema audiovisual. I, pues bueno, així està, tot una peça.
2: Bueno, i jo també he de confessar que sóc fan de... Jo també m'ho passo molt bé en la cuina en Santi.
0: Home, clar, o sigui... clar, clar.
2: I jo crec que un poc per això va començar tot.
0: Sí, no?
2: Sí, perquè, bueno, jo era com client del seu restaurant,
0: sí.
2: Pues bueno, m'agradava tant que li vaig oferir la possibilitat de poder fer un vídeo del restaurant.
1: Bueno, sí, així és com es vam conèixer,
2: sí,
1: jo
2: sí,
1: no coneixia, ell era client, però jo no coneixia.
0: Però anem a dir que Jesús és videògraf i fotògraf, no?
2: Sí, sí.
0: Val, que sí, ja està, i a partir d'ahí
1: vale,
0: tu
1: perdón.
0: Vas, clar, perquè si no...
1: Claro.
0: Com si vaig jo i li dic, Santi, vaig a fer-te un vídeo, saps?
1: Claro.
0: Què vas a fer?
1: Claro. Sí,
0: de professió, videògraf i fotògraf.
2: Exacte, i se me va ocurrir com una idea, o sea, també soc amant de la gastronomia i tal, se me va ocurrir com una idea, en plan, ostres, pues podia fer un vídeo, i claro, per a mi com el màxim referent de la zona era Santi.
0: Clar.
2: I, bueno, pues, li vaig parlar per socials, me va dir que, per supost que sí,
0: uh-huh.
2: I, bueno, i al final, gravant este vidiet, pues, vam anar a veure algun camp en hortalisses, també vaig estar ahí en la cuina i tal, i poc a poc vam anar xerrant i vam, no sé, com tindre connexió.
1: Sí, vam tindre feeling, vam fer una bona amistat.
0: Uh-huh.
2: Sí, sí. I, bueno, a partir d'ahí, pues, va aparèixer Carmina.
1: Sí, Carmina va aparèixer, lo que he contat jo moltes vegades, no?
0: Sí.
1: Que quan jo vaig anar a aquest programa, allí a punt,
0: sí,
1: vaig
0: sí,
1: anar a fer
0: sí.
1: el programa este,
0: amb
1: ma mare i tal, quan ma mare allí es va vindre tan amunt i era la reina del mambo en el plató, jo és quan se m'hi va ocórrer dir, ostres, tenim que fer alguna cosa perquè es mantinga així, no?
0: Clar.
1: I és quan, tornant de viatge de València, li vaig tocar a ell i vaig dir, Jesús, se m'ha ocorrido això, tu què opines? Tu m'ajudaries? I m'ha dit, clar que sí, home, jo t'ajude. Ell m'ha dit, jo t'ajude els primers capítols, els primers
0: programes,
1: i després
0: fer, no?
1: Ja vas tu soles. Sí.
2: No, però jo t'he dit, quan tens que ficar la càmera,
1: claro.
2: Quan tens que il·luminar,
0: sí.
2: Quan tens que ficar el so... Vaig anar al primer capítol, però saps què passa? Que Carmina, bueno, tu que la coneixes...
0: Sí, sí, sí.
2: Té com una aura que atrau.
0: És obvi. Quan apareix Carmina, la resta desapareix.
2: Exacte.
1: Sí, sí,
0: és que és aixina.
1: Total.
0: I mira que Santi també té aixa aura, no? Que jo crec que també és molt fàcil, ara que no està Santi així, és molt fàcil fer coses en ell, perquè, jo, clar, és el fill de qui és.
1: Mm-hmm.
0: Però és que quan apareix la mare, s'acaba el món. Vull dir...
2: Clar, entonces, era com molt divertit, perquè al final ja no sol és el que estem gravant, que, bueno, que al final pues, emprenyar alguna tonteria i tal,
0: sí.
2: Sinó fora de càmeres, claro, és fantàstic, te ho passes bé, graves i damunt menges.
0: O sea, clar, és que és un win-win, és un win-win.
2: Sí, per a mi era el plan perfecto. I poc a poc, sí que és de veres que vam començar a com de tonteria, fer un gazpacho, l'arròs al forn crec que va ser com
1: l'arròs al forn va ser el primer.
0: El primer, clar.
2: Claro, perquè era com molt, jo intentava també convencer-lo de que fora com plaig d'abuela.
0: Clar, clar.
2: De menjar-hi en catabuela.
0: Les típics.
1: Tradicionals. No, no digues abuela que si ho sent ma mare, veuràs tu.
2: Bueno,
0: no, per això ho llevarem, no passa res.
2: Però bueno, entonces, pues bueno, vam anar fent, va tindre com prou d'èxit, no sols en YouTube, sinó també per on tinguem,
0: sí.
2: Per la zona, diguem.
0: Uh-huh.
2: A més que jo me recordo que al principi ho enviava a alguns amics meus, en plan, pues mira aquesta recepta. Inclús, moltes receptes he fet jo. Clar. Ella sempre diu, això pot fer-ho qualsevol. Sí, els sí. Jovens també. Pues bueno.
0: Mira, pues t'anava a preguntar per això, perquè clar, després d'estar ahí gravant i tal, al final... es queda, jo, a mi m'ha passat, d'anar a... No, no quan va passar l'altre dia, que vaig anar a la cuina, que vaig veure com fan els plats, i dic...
2: Bueno, sí, és una història.
0: Això, no ho prové jo. Però sí, en altres circumstàncies, també en cursos de cuina i tal, gravant i tal, que al final dius, tio, jo vull provar això, com es fa? I t'anava a preguntar precisament si tu ho has provat, tio.
2: És molt senzill, o sigui, realment... no, crec que no som conscients de la cuina tradicional, tampoc és res complicat. Sí. O sigui, al final, la gent que cuinava en les cases no tenia estudis de cuina avançada, com pot tindre Santi, sinó que era gent pues, de carrer com nosaltres.
0: Però tenen feia... més mà, més carinyo, no? O que...
2: Al final jo crec que el temps que és, això, és, no? És el temps. Entonces, sí. Bàsicament, te dones compte, gravant aquests programes, que és molt fàcil cuinar i cuinar bo.
0: Clar,
2: saps que no és precís fer una bolognesa ni una pasta i un sàndwich i ja està, sinó que pots fer moltes coses al forn. O sigui, jo me recordo un plat super simple que era els ous en...
1: Els huevos al plató.
2: Huevos al plató, pues és que costa 5 minuts de fer i està boníssim.
0: Correcte.
2: I és super saludable.
0: Correcte. Doncs
2: sí. Pues, algo tan senzill com això, pues, clar, te pots fer. I jo sí que m'he cuinat després en ma casa per a, bueno, per a la monogreta, i tu és com pues, superguai.
0: I tot va començar per un oferiment de Jesús, no?
1: Sí, sí, total, jo ja el dic. Jo...
0: I fixa't com hem acabat.
1: De fet, quan ell va vindre...
0: Fent els ous al plat, saps?
2: Sí, sí. Exacte.
1: De fet, ell, quan va vindre la primera vegada, jo li vaig dir, mira, jo tinc una sessió de fotos en Xavi Moya.
0: Sí, correcte, és que clar.
1: I li vaig dir, ostres, pues, que jo tenia ahí, la gent anava un poc de cap ahí, no? Bueno, sempre vaig de cap, però ahí anava molt de cap. I li vaig dir, si vols vine i aprofita que jo estic fent la sessió en Xavi de la sessió de fotos. I vaig dir, pues tu vine i grava el que vulguis, fes el que vulguis, estàs en ta casa i tal. I mentre jo feia la sessió de fotos en Xavi Moya, ell estava fent el seu vídeo. I va quedar... A veure, també va haver molt de feeling perquè tenim una manera de treballar també molt similar, no? O sigui, ell ho va fer... Té una qualitat a l'hora de fer els vídeos
0: que a mi m'encanta. Hi ha una professionalitat.
1: O sigui, i que te pilla el punt enseguida, clar, saps? Clar. A mi me trau sempre el flequillo, me trau sempre ben tres.
0: Molt bé, saps? Molt bé. No és fàcil, eh?
1: Tots aquests detalls...
0: No és fàcil.
1: Tots aquests detalls van fer que... I poc, mira, de fet, van fer en la broma, se'n vam anar a Mèxic junts.
2: Exacte. Això sí, també va ser molt interessant, encara no està editat.
0: Vale.
2: Però, claro, o sea, crec que ha sigut un dels viatges més increïbles que he pogut fer jo. Sí, no, sí. No sé.
1: A nivell gastronòmic també és un dels més... Si no és el número 1, serà el número 2 o el número 3, perquè és, o sea, es van juntar una quantitat de coses en aquest viatge.
2: Sí.
1: Vam acabar rebentats, fundits. Sí. Mos va agarrar el mal, com es diu, el mal de Tutankamon. No, com es diu?
0: Tutankamon?
1: No, calla, no era Tutankamon.
2: No.
1: Com era?
2: Era una altra piràmide.
1: Era una piràmide, el mal de no sé què, que és quan menges molt de picant i tal, sí, t'agarra el mal de... No m'hi serà la paraula, tio.
2: Sí, però,
0: és bon almorranes.
1: No. Però, claro, menjar picant, no parar de menjar, salsa, mal estrès, les 4 matí per anar a veure-ho tot.
0: Hosti, clar.
1: Sí, i ell ho va documentar tot i està tot gravat.
2: Està molt guai, però que com vaig a...
0: Però clar, editar tot això, quants dies de gravació?
1: Dues setmanes vam estar.
0: Dues setmanes. Sí. Quants vídeos o quantes gravacions tens?
2: Són moltíssimes hores. Moltíssimes hores. Jo vaig calcular com 6 hores gravades.
0: Gravades, sí, sí, de brut.
2: I, però bueno, crec que és molt interessant. O sigui, aquest viatge, crec que algú, o sigui, algun amant de la gastronomia que pot sentir, crec que hauria de fer antes o després. Més que res perquè... O sea, ya no es solo visitar un país de forma turística, que realmente van a hacer poc, sí, sino més anar a buscar els cuiners, a buscar la cuina pues, de carrer. Vam anar a Estrella Michelin.
1: Sí, a restaurants que ara són Estrella Michelin. Com nosaltres vam anar, la Guia Michelin encara no estava a Mèxic, però ara ja està allí. I restaurants dels que nosaltres vam estar es tenen una i dos estrelles.
2: I després també vam anar a llocs que tenien una filosofia gastronòmica increïble. O sigui, sí, com feien el tequila, vam veure tot el procés.
1: El mezcal, vam estar en plantacions de cafè.
2: Sí, sí.
1: Vam estar una fàbrica de xocolata, vam estar... És que va ser un viatge super, super intens a nivell molt enfocada a la gastronomia, 99,5 enfocada a la gastronomia.
0: Val.
1: Però, claro, va ser xulíssim i el vam fer els dos junts, el vam poder compartir, perquè jo quan em vaig dir l'oportunitat d'anar a Mèxic, li vaig dir, mai així d'esta oportunitat, tinc un amic en Mèxic, me'n vaig a Mèxic. Te'n vols vindre? I ell m'ha dit... I li vaig dir, pues sí que també.
2: Sí que el deber és que els primers 4 dies... Són l'hòstia.
0: Sí, no?
2: Els primers 4 dies estaré ahí, ara me'n menjo un taco, un altre taco, ara no sé quantos. A partir del quart dia dius, hòstia, tio, no aniré caminant per ahí. Que m'apetixi anar a córrer, saps? Uno que
0: sí, sí. Imagina't,
2: Uno que no és ni esportista ni res, però...
0: Sí.
2: És com... uf, jo...
0: Vull fer.
2: Jo ja, i claro, tu veies a Santi que deia, no, no, avui no esmorzem. Avui no, sols dinem.
0: Val.
2: Claro,
1: mentira.
2: Clar, mentira. Claro, baixes,
0: si vols enganyar.
2: Baixes de l'hotel i veus ahí una paraeta que estan venent, no sé, xocolate, i pues, hay que probarlo.
0: Ah,
2: ja
0: que estem així, que hem vingut a això.
1: Sí.
2: Entonces, el dia que no volia esmorzar, pues igual esmorzem dos vegades.
1: Ah. Sí. Entonces, no, mínim esmorzem dos o tres vegades i dinem dos o tres vegades i sopem. És que era un desficat, sí.
2: Entonces, claro, és interessant també com pots arribar a menjar tant en 10 dies. Però crec que les persones que li molen la gastronomia deurien de fer-ho antes o després. Jo ahí lo dejo, ho recomano.
0: Molt bé.
2: I, pues bueno...
1: Sí, o sea, a veure... Si, lo que aporta un viatge d'aquest estil...
0: Sí, sempre ho hem dit, no? Que,
1: o sea, és que no n'hi ha...
0: Sempre que tingues la ment oberta.
1: La ment oberta, saps? Claro,
0: que vas a un lloc on tens que provar moltes coses que, a lo millor, no estàs acostumat a provar.
1: Sí.
0: O a tastar,
2: sí, sobretot,
0: no?
2: Perquè així des d'Europa...
0: Clar.
2: Pues bueno, tinguem una cuina mexicana pues justeta. O sea,
1: no va creixent, va, cada vegada n'hi ha més cultura i tal, però s'associa molt la cuina mexicana al picant.
0: Sí.
2: I no.
1: I n'hi ha molt... De fet, nosaltres, en aquests 10-12 dies que vam estar allí, el menjar mexicà picant, o sea, nos tenien el menjar i el picant era a banda sempre. Sí, que nosaltres sempre se'l ficàvem, però sempre era a banda. Tu no tenies un plat ja que picara. Algun aguachile i poco más. Però tot lo demés era tu te ficaves el picant que tu volies.
0: I això en els llocs de carrer també?
1: També.
2: Sí. O sea, que ma mare estava preocupadíssima, rotllo...
1: Ah, sa mare pensava que jo anava a carregar-me-lo.
2: Sí. Cridant a Santi, no, Santi, t'he entrellat, per favor, t'he entrellat. Que no menge picant, que no menge picant, que es mor ahí. I és com, a veure, de veres, des d'ací hago un llamamiento.
0: Molt bé.
2: Pot anar a Mèxic qui vulga i no menjarà picant.
0: I no passa res, no passa res, que es pot viure, que la gent...
2: Sí.
0: Clar, però és que són els prejudicis que tenim, perquè coneixem poc, també.
2: Sí, exacte.
0: Perquè no hem viatjat tot el món, o perquè... Siguem del primer que diu a Sosaixina, no? Imagina.
2: Exacte. És com, mira, jo, això seria comparable a la persona que diu, no, home, ahir si vas a fer-te un menú estrella Michelin, te n'hiixer en fam.
1: Molt bé, veus? L'ha portat a ensenyar.
0: Molt bé. Sí, no, ja m'he ensenyat, jo crec. Sí.
2: No, però, o sea, en serio, això, si fas aquest comentari és perquè no has anat mai a fer-te un menú...
0: Perfectament. Jo tinc un cas personal d'un amic meu de tota la vida... que em va fer ixe comentari i jo acabava de vindre de Berasategui.
2: Ostres,
0: vaig així redolant.
2: Claro.
1: Berasategui és molt top, eh?
0: Però molt top. I vaig fer el comentari i vaig quedar així mirant i...
2: Hòstia, tio.
0: Hem de parlar tu i jo.
2: Sí.
0: Claro.
2: Entonces, pues igual, és com... No pots fer ixe comentari. Tens que anar antes a provar-ho, a saber lo que és. Però igual, a Mèxic no n'hi ha picant, pues igual que pots fer-te un menú mexicano, ai, un menú estrella Michelin, i cuidao si l'acabes.
0: Exacte.
2: Depèn d'on vagis, igual ni l'acabes.
0: Que bé. Escolta, m'agrada molt esta relació audiovisual gastronòmica,
2: saps?
0: És que... I últimament, bueno, els últims anys, jo crec que tu em diràs això, Jesús, va més de la mà que mai. Perquè avui un restaurant de qualitat, amb tal... és molt difícil que no tingui una part audiovisual ben cuidada.
2: Totalment cert, i crec que juga en contra de restaurants moltes vegades.
0: Fixa't.
2: Justament fa una setmana o dos vam eixir a dinar, no anem a dir el nom, però sí que...
0: Bueno, millor, sí.
2: Sí que és cert, sí que és cert que mos van guiar un poc per l'Instagram, estava ben cuidat i tal, i al final eixes de fer-te el menú i dius, ostres, no és lo mismo. Al final, claro, per a fer-li la sessió de fotos, pues... cuides perfectament el plat... O sea, és més la part visual, però és que en la gastronomia, òbviament, la part visual, l'olor és important, però el sabor és...
0: No, és el més important.
2: És molt més important.
0: És que no és...
2: I jo te diria que hasta la història del plat és important.
0: Molt bé.
2: M'he donat compte que al final quan aplegues a un restaurant, deixant un poquet més de renom, que aplega el cambrer, te dona el plat... i en certa manera te conta que té com és la seva història, per què el cuiner s'ha inspirat i ha volgut que tu tingueres tot davant, hòstia, tu menges distint, també.
0: Sí, jo crec perquè moltes vegades pots pensar que és molta literatura la que hi ha ahí, però realment hi ha una història darrere i això guanya, el plat guanya.
1: Sí, però jo sempre soc partidari de... Jo estic d'acord amb el que diu Jesús, però també... Jo no sóc molt d'eixir a sala, d'explicar, de tal... Jo sóc més introvertit, sóc més d'estar en cuina i que el menjar isca de 10, no? Intentar que el menjar isca de 10. Entonces, jo tot això, explicar els plats, anar a dir, contar per què t'has inspirat en aquest pla i tal, jo ho faig si m'ho pregunten. Si no, me resulta, a mi a vegades...
0: Bueno, és una opció també.
1: A mi a vegades me resulta... Bona. A mi inclús com a client, no? Unes vegades que anem a algun lloc i venen i comencen a soltar-te tota la retaïlla de... Ostres, no m'interessa.
0: Yeah.
1: Saps? Però si venen i me pregunten, que de veres n'hi ha gent que això vol saber-ho, entonces li ho comentes. Però n'hi ha gent que no vol saber-ho, vol menjar superbé i punto. Sí. I, saps, per mi és un poc un 50-50, no? Saps?
0: Bueno, pues anem a anar deixant això, però m'ha agradat molt la xerraeta, Jesús.
2: Sí. Vale, vale.
0: Torna quan vulguis, saps? Gràcies. Jo, Santi, saps que jo...
1: Ja està d'ací, per lo menos un any o dos, ja no torna a fer-me en ell.
0: Bueno, és que perquè té molt de treball, perquè imagina que tindràs que editar molt de vídeo.
2: Sí,
0: que ara estem en temps de molt de curro, o què?
1: Sí, ahí li comença la temporada, no?
2: Sí, bueno, la temporada, tinc temporada tot l'any.
0: Ja, tu no...
2: perquè fem por d'esperar, però mira, he de dir una cosa, en les bodes, quan vaig a treballar també disfrutem molt dels menús, que
0: poca broma, no?
2: Poca broma, perquè en certa manera, hòstia, al final és un menú gastronòmic quasi al nivell estrella moltes vegades, sí.
0: En preu, vols dir, no? Perquè millor en qualitat, no sé jo...
2: Bueno, depèn de llocs, però bueno, que per a la gent una boda també forma part de l'experiència gastronòmica, és una part important.
0: Totalment.
2: I no sé, també és un altre tema que podríem parlar ahí, en plan, quins tipus de menús es pot fer en una boda que n'hi ha, o sea, perquè és que comença des del còctel, precòctel, després que si...
0: Clar, tio, és que ja em perc, perquè fa molt de temps que no vaig a una boda. Ni a la meva anat. Però me pareix un tema que és molt guapo, de tractar. Santi, porta-te-lo un altre dia.
1: Pues portem un altre dia, que vingui, que parli...
0: I parlem de menús, de com ha anat evolucionant, i tu des del punt de vista gastronòmic.
1: Jo parlo de quan nosaltres fèiem bodes, vam estar 7 anys fent bodes en una finca ahí en Fontanars.
0: Veus?
1: I superbé, és un tema que...
0: Pues ja tenim tema per un altre dia. Jesús, ja pots editar vídeos ràpid que...
2: Torne.
0: Que tens que tornar. Moltíssimes gràcies als dos.
1: Un plaer.
0: Gràcies, adéu. I nosaltres arribem a les 2. Això ara arriba a hora 14. I recordeu, molt important,
3: sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.
4: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts reta Feijóo a verse con Puigdemont en Waterloo.
6: Senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra...
5: És la resposta de Jordi Turull, el número 2 de Junts, a la proposta de Feijóo de impulsar una moció de censura solo para convocar elecciones. Emplazamos a Feijóo a hablar, sí, pero en Waterloo. En resumen, que no, que la vía de la moción instrumental de momento se va a quedar en eso, porque Junts pone condiciones casi imposibles y porque el PNV se mantiene en la misma posición. Feijóo, hoy en Barcelona, no ha ido mucho más allá en su charla en el Círculo de Economía ante el empresariado catalán.
7: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
5: Eso dentro y fuera, preguntas de la prensa sobre un hipotético encuentro con Puigdemont en Waterloo.
8: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
9: Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
5: Ha respondido así. Hablemos de cosas serias. Así que la moción instrumental de momento es la moción a ninguna parte. 2:01. Esta marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde acaba de pronunciarse el Gobierno precisamente a la propuesta de Feijóo y donde esperamos también reacciones del Ejecutivo a las críticas del Poder Judicial después de que algunos ministros como Óscar Puente hablaran la semana pasada de maniobras poco democráticas para derribar al Ejecutivo. Declaraciones que hizo, recordemos, tras la entrada de la UCO en la calle Ferraz, en la sede del PSOE. ¿Alguna referencia ya? ¿Ha habido alguno de estos temas? Como digo, estamos en Moncloa. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues sí, sobre esas críticas Jurídicas del Poder Judicial, acaba de decir la portavoz Elma Said, que respetan esa declaración, comparten la necesidad de fortalecer y respetar la independencia judicial, dicen, pero ha reivindicado el derecho de cualquiera a cuestionar las decisiones judiciales cuando no consideran que sean correctas, usando, ha dicho, herramientas del Estado de Derecho. También ha criticado Elma Said el último movimiento de Feijóo, ha denunciado su cinismo y su desesperación.
11: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación.
10: No teme el gobierno que esa opción, esa propuesta tenga éxito. Continúa ahora mismo la rueda del Consejo de Ministros.
5: Ahí media, regresamos allí a Moncloa y estaremos en los Estados Unidos, donde Donald Trump se encaraba anoche a Netanyahu por no detener sus ataques en Líbano, lo que pone en peligro el final de la guerra de Irán. Trump le llegó a decir a Netanyahu: estás jodidamente loco, estarías en la cárcel de no ser por mí. Unos reproches que no han tenido efectos porque Israel ha continuado durante la mañana atacando el Líbano. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola Javier, buenas tardes. La prensa israelí rebaja el tono de esa llamada, pero sea como sea, el enfado y la mediación de Trump, como decías, han servido para poco. Hay al menos 8 muertos, incluidos 2 niños, en los ataques registrados esta mañana y la pasada madrugada en Líbano. Hay nuevas órdenes de evacuación forzosa decretadas también por el ejército israelí y las que vendrán, según su ministro de Exteriores. Israel Katz ha asegurado esta mañana que la operación del ejército israelí va a continuar, sean cuales sean las circunstancias. Israel mantiene, por tanto, su ofensiva, a pesar de lo que pueda perjudicar a esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que sigue reclamando el fin de la violencia en todos los frentes.
5: Y el paro, bien, muy bien. En mayo, la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 22,3 millones de cotizantes y el desempleo desciende en más de 36.000 personas.
13: Durante años, el paro fue una de las grandes preocupaciones de nuestro país, pero aquella España quedó atrás. Es la cifra más baja para este mes desde el año 2008. Y esta buena noticia no ha caído del cielo. Detrás hay políticas concretas.
5: La euforia de Yolanda Díaz esta mañana, el buen tiempo y la campaña de verano que han contribuido a este dato. Los extranjeros aportan casi la mitad del empleo creado en nuestro país.
4: Hora 14, con Javier Casal.
5: 2:04, nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno ha aprobado el anteproyecto del Estatuto Marco que va a regular las condiciones laborales para casi 1 millón de sanitarios. El texto recoge las reformas previstas, fin de las guardias de 24 horas, que pasan a un máximo de 17, o exclusividad en la pública para jefes de servicio de los hospitales. Sanidad a este paso, pese al rechazo y las huelgas de los médicos, y una muestra de la tensión es que la ministra Mónica García no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, la temperatura del agua del mar en España ha vuelto a pulverizar todos los récords para mayo. Las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo han registrado máximos de temperatura del agua, destacando, Casal, los 26 grados y medio de la boya de Mahón en Baleares.
5: En cuanto al tiempo, bajada de temperaturas, pero ligerísima, inapreciable desde luego en el sur del país. Jordi Carbó.
15: Ambiente fresco en el Cantábrico, pero en el sur de la península va a hacer más calor que ayer, destacando máximas que superarán con facilidad los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Nos acercaremos a los 40 en el interior de provincias como Málaga, Granada, Almería, también en Valencia y Alicante. Incluso los superaremos en el interior de Murcia. En el resto del país, temperaturas sin grandes cambios. En general va a hacer mucho sol, con nubes y lluvia débil en el Cantábrico. Cuidado al norte de Cataluña. Esta tarde las tormentas descargarán con fuerte intensidad.
5: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos a las 2:06.
4: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
16: Literatura era uno de los de la lista negra. Creo que lo he podido salvar.
17: Me lo esperaba bastante peor, pero no ha estado mal. Era asequible, largo, pero era bastante asequible. Era un texto fácil, pero no nos ha dado mucho tiempo.
18: Bueno, al final no es tan fiero el león como lo pintan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las voces de algunos y algunas de los casi 26.000 estudiantes que se enfrentan desde hoy a las pruebas de acceso a la universidad. Una convocatoria que se está desarrollando con normalidad mientras continúa una huelga educativa en la que, pese a las sospechas que hay quien se empeña en difundir, se cumplen los servicios mínimos como los establecidos para estas pruebas. La huelga sigue encallada, la solución en la falta de negociación en materia salarial y en el valenciano. Y mientras comienzan a tramitarse el Scorch, unos presupuestos pactados por el PP contra la ultraderecha, que insiste en la condición irrenunciable de la prioridad nacional, esa medida que justifican en el bulo de que los migrantes le cuestan mucho al sistema. Y ya que hablamos de bulos y de manipular mensajes y realidad, de eso precisamente han advertido hoy los jurados de los premios Rey Jaume I, que se han reunido hoy en Valencia. Alguien, más de uno, sobre todo quienes tienen responsabilidades de gobierno, debería escuchar más a la ciencia y menos a los mensajes encendidos e interesados en las redes sociales.
4: Hora 14, Comunidad Valenciana.
18: Y mientras en la calle el ambiente sigue igual en cuanto a la huelga educativa, varios grupos de docentes han ocupado hace unos minutos los tres accesos principales a la Plaza de Manises, donde se celebraba ese acto en el Palau de la Generalitat, en el que se anunciaban los galardonados en los premios Rey Jaume I. El sonido de las manifestaciones esta mañana en las tres capitales de provincia, otra vez cuatro semanas después, una marea verde ha vuelto a recorrer esas principales calles de las capitales de la Comunidad Valenciana. Al frente de las manifestaciones, los tres sindicatos de la plataforma unitaria, que son el de Treballadors de l'Ensenyament, Comisiones Obreras y UGT. Inés Miró, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ana. Hartos
18: de la plataforma unitaria, que son el de Treballadors de l'Ensenyament, Comisiones Obreras y UGT. Inés Miró, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ana. Hartos de ver cómo la conseguiría.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, menuda vesprada, Tenim menuda vesprada de altes temperatures que s'estan registrant a, doncs, a tota la comarca, a totes les localitats de la comarca. Després, en l'espai que dediquem cada dia per a la informació meteorològica, escoltarem a Lluís Francesc, el nostre meteoròleg, per a que, doncs, ens actualitzi la informació, ens doni la previsió, ens diga la previsió per a les properes hores, però doncs està seguint una vesprada en la qual hem superat podríem dir, en moltes localitats de la comarca, registres històrics. Després també veurem algunes d'aixes xifres. Avui a l'entrevista anem a desplaçar-nos, anem a escoltar un reportatge que hem gravat aquest matí al Pou Clar. Sí, s'hem desplaçat, Ràdio Ontinyent, s'hem desplaçat al paratge d'Ontinyent, al paratge del Pou Clar, on doncs, hem pogut veure lo bonic que està, lo bonic que el deixa l'Ajuntament, deixen també els voluntaris amics del Pou Clar, i precisament hem parlat amb la regidora Sayo Gandia, amb amics del Pou Clar, per a que ens contaren quines són les properes activitats que van a organitzar amb motiu del 15è aniversari de l'associació Amics del Pou Clar. De seguida escoltem aquest reportatge. Abans, un consell, sols un.
3: Si eres professional de la sanitat, ja pots inscriure't a la jornada El principi de justícia en la gestió de la sanitat. La cita serà el pròxim divendres 5 de juny, a partir de les 9 del matí, al Teatre Txegaray d'Ontinyent, on diferents experts debatran sobre l'accés a l'atenció sanitària i els reptes actuals del sistema. Per a participar, pots inscriure't a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials municipals. Regidoria de Sanitat, Ajuntament d'Ontinyent.
2: L'Associació d'Amics del Pou Clar celebra enguany el seu 15è aniversari amb una completa programació d'activitats per posar en valor un dels paratges naturals més emblemàtics d'Ontinyent. La commemoració inclourà la instal·lació d'un panell interpretatiu al Pou dels Cavalls, una exposició fotogràfica i també la presentació del llibre El murmullo de l'agua, de Maria Belmonte. Activitats organitzades per la Regidoria de Sostenibilitat, l'Associació Amics del Pou Clar i l'Agrupació Fotogràfica d'Ontinyent. Unes activitats que s'han presentat en el matí d'aquest dimarts. La regidora de Sostenibilitat d'Ontinyent, Sayo Gandia, explicava que esta iniciativa naix després de la proposta presentada per l'associació al Consell de Medi Ambient. Segons destacava, l'objectiu és convertir este aniversari en un any especial, no sols per a l'associació, sinó també per al conjunt del paratge.
4: Bueno, pues aprofitant la efemèride de 15 anys de l'associació d'amics i amigues del Pou Clar, aquesta associació va portar al Consell de Medi Ambient una proposta per a la realització d'una sèrie d'activitats i d'actes que posaren en valor el paratge, però que recordaren també aquests anys, no?, de vivències al Pou Clar i d'imatges que puguen rememorar pues, tots els anys que la gent ha vingut ací a gaudir al Pou Clar. N'hi ha diverses activitats, com és la inauguració d'una exposició, hi haurà també la inauguració d'un panell interpretatiu així mateix al Pou Clar, en el camí este que hem entrat ese conjunt d'arbres que mos rebe així en el paratge, es posarà allà un panell interpretatiu, i després també estarà la presentació del llibre de la famosa escritora Maria Belmonte, El murmullo de l'agua. Després també n'hi haurà alguna activitat més al mes d'octubre que ha organitzat els amics i amigues del Pou Clar, alguna ponència, alguna xerrada que ells mateixos vos contaran després. I bueno, es tractava de fer este any que fora especial per a ells, però també que fora especial per a este paratge. I donar les gràcies simplement també al Consell de Medi Ambient, que van votar per unanimitat per a que l'Ajuntament assumira tot el cost d'este programa que ells van a portar a terme i nosaltres conjuntament.
2: Entre les activitats previstes destaca la instal·lació d'un panell interpretatiu, el Puclar, que posarà en relleu la importància mediambiental, històrica i social que ha tingut aquest espai natural per a Ontinyent al llarg dels segles. Per la seva part, la presidenta d'Amics del Puclar, Dolores Belda, avançava que este dissabte tindrà lloc la tradicional jornada de neteja del paratge, una activitat que l'entitat organitza cada any i començarà a les 9 del matí. A les 11 hores quedarà inaugurat oficialment el nou panell interpretatiu.
5: Bueno, pues para el dissabte tenim la neteja que fem tots els anys, és Amics del Puclar, després realitzem un xocotiu al Morsaret i tenim una inauguració d'un panell que hem creat i s'inaugurarà aquest panell el dissabte per el matí a les 11:30. I tot aquell que vulgui vindre està convidat per a poder vindre a veure. És un panell molt bonic perquè nos diu un poquet la creació de lo que ha sigut el Puclar pel poble i també pues, lo que ha creat tant en indústria com en rec i en el paratge que han pogut gaudir molta gent antigament. Hi haurà fotos també molt boniques de la part de darrere que es veurà com s'ha creat i com ha evolucionat el Puclar durant els anys. I serà un acte molt bonic. A part, tenim el dia 12 la inauguració també de fotografies que ens han cedit molta gent d'Ontinyent, que hem tingut que recopilar molt perquè teníem més de 1.000 fotos per poder fer en el Barons de Santa Bàrbara. Això serà el divendres, dia 12, a les 7:30. També estan tots convidats a vindre a veure-ho. I ens agradaria molt que la gent participarà per vindre-ho a veure com està aquesta exposició, perquè ha sigut molt interessant. Hem treballat tots colze a colze, tota la gent que estàvem implicada en tot això.
2: La programació continuarà el pròxim 12 de juny amb la inauguració d'una exposició fotogràfica a la Casa de Cultura Palau dels Barons de Santa Bàrbara. La mostra ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana amb prop d'un miler de fotografies aportades per particulars de les quals s'ha realitzat una selecció. En la preparació de l'exposició també ha participat l'agrupació fotogràfica d'Ontinyent, AFO. El seu president, Lluís Botella, destacava la predisposició de l'entitat per a col·laborar en iniciatives culturals i patrimonials de la ciutat, participant en la preparació i maquetació de les imatges.
6: Bueno, Morató han participat, ens van demanar ajuda per fer l'exposició, perquè tenien moltes fotografies, ens les van passar a Morató per poder retocar-les i per no fer-lo tan extens, el que van fer va ser ficar en diversos marcs, en diverses fotografies, diverses imatges, no? Entonces, la maquetació i tot això, pues, des d'AFO es vam ajudar a fer tota aquesta exposició.
2: Des d'Amics del Puclar s'ha fet una crida a tota la ciutadania perquè participe en les activitats programades i visite una exposició que servirà per recordar la relació històrica, social i emocional entre Ontinyent i el seu paratge natural més estimat. Tant des de la Regidoria de Sostenibilitat com des d'Amics del Puclar conviden a tota la ciutadania, a tota la gent, a visitar el Puclar, fer-lo seu, però també de cuidar-lo.

0: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: Cariño, ¿duermes?
2: ¿Con este calor?
1: ¿Y si abrimos la ventana?
2: Ya está abierta.
1: ¿Y si ponemos el ventilador?
2: Ya está puesto.
1: ¿Y si cambiamos el colchón?
3: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Cifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
4: I anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
5: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. El pas d'un front pel nord deixarà després de si una massa d'aire més fresca en quasi tota la península, a excepció del sud i del sud-est, on les temperatures màximes les tindrem molt més altes. A partir de demà descendiran i es quedaran en valors més propis de l'època de l'any. Ull que el dijous pot tornar a pujar les temperatures, però de totes formes el que sí que tenim clar és que anem a tindre una regulació, sobretot de cara al cap de setmana. Demà cauen les temperatures de forma acusada, els valors màxims quedaran al voltant dels 30 graus, en una jornada amb intervals nuvolosos i vents marítims com a predominants.
6: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
4: Per cert que aquesta vesprada s'ha notat aquesta pujada de temperatures, s'agrairà, no? Demà que baixen les temperatures, que siga una jornada més normal per a un 3 de juny, per a un mes de juny, i que encara no estem en estiu, que esta setmana està siguent forteta i aquesta vesprada algunes localitats de la comarca de la Vall d'Albaida s'han superat els 37 graus de temperatura. Cal recordar que cal hidratar-se molt bé, cal beure líquids, aigua, sobretot, menjar fruites també, perquè no, ara que ja hi ha fruita d'estiu, menjar eixa fruita.
7: Mal. Súper nervioses, un poquet mal per això. Al final cap és un procés que tenim que passar i és lo que n'hi ha.
8: A ver, al fin y al cabo es una cosa que llevamos mucho tiempo haciendo y que lo haremos bien. Yo confío mucho en mí, en mi clase, en mis profesores y en todo lo que nos han enseñado.
9: Al final portem fent tot l'any lo mateix, estem preparats pa... Un poc de nervis, però bé.
10: És el que està fent aquestes dues setmanes i ja està, tranquils.
4: Més de 25.000 estudiants han iniciat esta setmana a la Comunitat Valenciana les proves d'accés a la universitat, les PAU, una convocatòria marcada per la normalitat als exàmens, però també pel context de la vaga educativa del professorat, que es deixa notar en alguns gestos reivindicatius als campus. A la Vall d'Albaida, centenars d'estudiants participen també en aquestes proves, distribuïts en els tribunals habilitats al campus d'Ontinyent, on els primers exàmens han desenvolupat sense incidències destacades i amb el nerviosisme habitual del primer dia, com escoltàvem. Al campus d'Ontinyent, com dèiem, s'ha iniciat avui la primera de les tres jornades de les proves d'accés a la universitat, l'antiga selectivitat, al campus d'Ontinyent, com dèiem, amb total normalitat, malgrat el context de la vaga educativa a l'ensenyament públic valencià. L'accés de l'alumnat s'ha produït des de primera hora del matí amb el cridament i la comprovació d'identitat a les 9, per donar pas al primer examen, el de llengua castellana i literatura, a les 9 i mitja. Després, a la 1 i quart, finalitzava el de història de filosofia i esta vesprada han sigut les optatives. Al campus ontinyentí s'examinen 416 estudiants de segon de batxillerat procedents dels instituts d'Ontinyent, així com de centres de Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat i Lolleria, i com a novetat enguany també de l'IES Vicent Gandia de Villanova de Castelló. Heu escoltat bé, eh? De Villanova de Castelló. La jornada es desenvolupa dins d'un dispositiu autonòmic que reuneix més de 25.000 estudiants de tota la Comunitat Valenciana repartits en 55 tribunals. Patricia és professora del Col·legi Pureza de Maria d'Ontinyent.
11: Venim preparats, ja han treballat molt i res, i ara és pues, ja donar-ho tot el que saben. No és ni més fàcil ni més difícil del que ja han fet en l'aula i en els simulacres al llarg d'aquests últims mesos.
4: No obstant això, aquestes proves han estat marcades, repetim novament, per la vaga del professorat públic valencià. Tot i la mobilització iniciada el passat 11 de maig, tant l'organització com la conselleria han destacat la normalitat del desenvolupament de les proves amb serveis mínims del 100% i sense incidències rellevants en la constitució dels tribunals. Fran Albero és el director de l'IES l'Estació.
12: En un principi es va plantejar fins i tot si era convenient boicotejar-ho. Jo així sí que vull dir que hi ha companys que han renunciat a estar de correctors. Arribem amb l'alumnat nerviós, amb el professorat en general molt enfadat per la falta de voluntat real negociadora i de presentar els acords com toco, però bueno, ara és el dia d'ells, és el dia de que ells se centren, que s'aïllen de tot i que ho facin el millor possible.
4: Els accessos al campus han estat marcats també per l'acompanyament de famílies, amb la presència de mares, pares, que han volgut donar suport als estudiants en uns moments de nervis previs als exàmens. Anem a escoltar a una d'aixes mares, és Maria.
13: Pues jo diria que estan més preparats, tenen moltíssima informació i porten 2 anys més o menys de preparació, que els mestres fan la seva tasca i porten 2 anys treballant, gestionant el dia, saben què és el que tenen que fer.
4: Com a novetat, enguany les proves compten amb mesures per reforçar la seguretat i evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de mòbils per garantir l'equitat. La pau es prolongarà durant 3 dies consecutius amb matèries comunes al matí i optatives a la vespre. Així que molta sort a tots. I anem a seguir parlant de la vaga, perquè l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida va protagonitzar ahir diverses accions de protesta en el marc de la vaga educativa. Durant el matí es van realitzar piquets silenciosos als centres educatius de la comarca, amb el professorat mostrant les mans pintades de blanc com a símbol reivindicatiu. A més, es va avançar l'Assemblea Comarcal prevista inicialment per a la vesprada al Col·legi Martínez Baix d'Ontinyent. Fran Albero ens donava al campus d'Ontinyent el seu punt de vista sobre la situació actual de la vaga.
12: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega a aquest acord, si no s'aplega a aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toco, després d'aquest temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica i amb un temps més concret.
4: Ja de vesprada, Quatretonda va acollir una manifestació en defensa de l'escola pública organitzada pels docents del municipi. La jornada va reunir prop de 300 persones i va incloure la lectura d'un manifest reivindicatiu, una dansa popular i diversos tallers oberts a la ciutadania per reclamar una educació pública de qualitat i la defensa dels drets del professorat. Per avui s'ha convocat una concentració que està tinguent lloc en estos moments a la plaça de l'Ajuntament i en acabar una passejada fins a Sant Rafel. Volíem dir en la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent, en la plaça Major d'Ontinyent, està tinguent lloc ara mateix a una concentració. Més qüestions que tractem a aquesta vesprada de dimarts, així a la ventana d'Ontinyent i la Vall d'Albaida, amb temes d'actualitat, com no, que a aquestes hores polsem quina és l'última hora de la informació i els contem, com no, vos contem tota aquesta actualitat de la jornada. Parlem d'allà lo de Malferit, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi està avançant en un ampli paquet d'actuacions i obres que s'estan posant en marxa en els últims mesos al municipi. Entre les intervencions més destacades es troba la millora de l'accés nord, una actuació que es desenvolupa en 2 fases i que inclou tant la construcció d'un col·lector com la futura transformació d'aquesta entrada en un passeig més segur per als vianants. A més, és renovaran vehicles de la brigada municipal, es canviaran les finestres de l'escoleta per millorar la seguretat i l'aïllament, es milloraran els accessos al grup nou i es reformarà el pavelló poliesportiu. També està prevista la segona fase de les obres del pont. En conjunt, les inversions superen els 1,3 milions d'euros i busquen reforçar la seguretat, l'accessibilitat i els serveis municipals. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Juan Raspi, per a Ràdio Ontinyent.
14: Estem parlant de que hem iniciat unes inversions en aquest moment per 1.365.000 euros, que totes van a donar una major seguretat als vianants, per una banda, als treballadors també en els seus vehicles, i també per als accessos als diferents espais municipals, com és el pavelló, com és l'escoleta i com és el grup nou.
4: L'Ajuntament de Benicolet continua avançant en diferents projectes de millora del municipi. D'una banda, ha adjudicat les obres de millora i pavimentació del camí Lombria, una actuació valorada en més de 54.000 euros i finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. Escoltem a Ivan Martínez, alcalde de Benicolet.
15: Este camí també té molta importància perquè linda en el poble, i el que volem en aquest cas, ho intentem, és que hi hagi un circuit perquè la gent pugui anar a passejar pel camí Ombria, anar pel Pinaret.
4: Acabem així. Bona vesprada. Adeu.